Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i vi.

Mm.

I faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns...

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dijous, d'aquest 1 d'octubre de 2026. Li donem la benvinguda a aquest nou mes de l'any, el mes 10 de l'any 2026, i ho fem amb una temperatura que tenim als exteriors dels nostres estudis, que ens està marcant hores d'ara el nostre termòmetre, 20 graus i mig, és a dir, temperatures força suaus amb tendència a l'alça, la humitat al 79% i la pressió atmosfèrica a 1.005 hectopascals. D'aquesta manera comencem una nova horeta a rematí i a partir d'ara, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: is the substance.
1: Tot arriba.
0: Any other channel.
2: Marquem la diferència.
3: Avui és dijous, és 1 d'octubre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 48 minuts, es pondrà a les 19 hores 33 minuts. Per cert, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. A més, avui és Sant Ariel, Sant Remigi i Santa Teresa de l'Infant. Felicitats! En quant a aquells apunts savis i interessants que recull la nostra agenda, avui, per exemple, ens parla de què diu l'oreneta. Les orenetes han arribat a bit, bit, xiribit. Es desperten i xisclen, bit, bit, xiribit. Si pareu bé l'orella, sembla que diguin lleva't, lleva't de matí, però torneu a escoltar. N'hi ha una que es posa a conferenciar com si digués m'he llevat, m'he rentat, he esmorzat, he anat a Montserrat i tu encara ets al llit. Lleva't, lleva't de matí. Què diu l'oreneta? Doncs això és el que recull la nostra agenda. Però també avui ens parla d'altres temes curiosos, com en aquesta època, que se suposa que és bona època, tot i que aquest any no tant, de bolets. Ens parla dels bolets, que són una excusa meravellosa per fer una escapadeta al bosc. Procurem deixar-ho tot més net del que ho hem trobat. Això és molt important. Hauríem de repetir-ho com un mantra. Respectem la vegetació i tallem els bolets. Segons diu l'agenda, aquí ja no ens hi fiquem, en ganivet. Altres experts diuen que no s'ha de fer així, però vaja, l'agenda diu que ho fa d'aquesta manera. Sabíeu que la poca terra d'un tes no és capaç de regenerar-se de nutrients per ella mateixa? Doncs sí, cal que hi afegim adob de tant en tant. No n'afegirem mai, però, a partir de la tardor, és a dir, a partir d'ara ja, ni durant l'hivern, perquè en aquesta època de l'any la planta és quan entra en la seva fase d'aquietament i no l'hem d'estorbar. Teniu-lo present. La gent acaba dient que el perill del passat era que els humans fossin esclaus, però el perill del futur és que els humans es converteixin en robots. En el seu dia també ho va dir Eric Fromm. Apunts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim a diari a Rap Matí.
4: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107. 107!

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant un accident que tenim a hores d'ara a l'A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat, que en direcció Martorell, doncs, talla dos carrils de circulació provocant 1,5 km de retencions. També tenim un altre accident a la C25 entre Corb i Folgueroles, que també en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant 1 km de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, destaquem que el vessant Vallès a hores d'ara circula amb molta retenció intensa, sobretot en direcció Barcelona. Tenim la C58 que circula, doncs, amb congestió des de Terrassa, passant per Sant Quirze, un tram que torna a agafar intensitat al punt de Cerdanyola fins a Barcelona. La AP7 també circula amb retencions en direcció Tarragona entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès. També la C17 a Parets del Vallès circula amb 2 km de lentitud en sentit sud, i també la C59 des de Caldes de Montbui, que pateix 1 km de cues en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Hem arribat a 8:45 del matí. Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 1 d'octubre de 2026. Comencem repassant el país.com, que obre la seva primera plana avui parlant del pànic que han patit en el vol FZ-1073 amb destí a Tel Aviv. Van acabar neutralitzant el terrorista. Necessitem ajuda, deien els afectats. Un pilot va apunyalar a un altre pilot i els passatgers van aconseguir evitar tot un desastre. Israel vol intensificar el control dels professionals després de l'intent d'atemptat jihadista. Un passatger diu: vaig lligar les mans al terrorista amb uns auriculars. Un pilot va evitar que l'aeronau s'estavellés. Sort que hi havia un pilot a bord. Va entrar i va posar la nau en la seva trajectòria, segons relata un viatger del propi avió. L'intent de segrest d'avions vinculats a Israel, una amenaça des dels anys 70. És el tema del dia que obre aquesta portada de El País. També es parla avui del decret de vivenda que inclou incentius fiscals als particulars que venguin les seves vivendes buides a empreses públiques. L'exempció del 100% per la vivenda de menys de 200.000 euros s'anirà reduint fins als 800.000. Una part del decret tan sols tindrà efecte en les comunitats en zones tensionades. Avui es parla també de qui són els de les armilles taronges, el sindicat de llogaters que lidera l'acampada a Sol. El diu això, es pot llegir, vaja, en les seves armilles, Sindicato de Inquilines e Inquilinos de Madrid. L'organització va néixer el 2017 i en 9 anys ha passat de menys de 100 afiliats a Madrid a uns 3.000. Parlant de vivenda, també es parla de què són els fons buitre o els fons voltor i com operen a Espanya. Els decrets volen netejar la seva acció per definir a qui afecten les restriccions, que és part del problema.

8 comunitats sota avís en l'inici d'un fort episodi de pluges que durarà fins dilluns. Les precipitacions podran arribar localment a ser d'intensitat torrencial i derivar en crescudes sobtades i fins i tot inundacions, segons adverteix AEMET. D'altra banda, el màxim a la tarifa del gas natural generarà un dèficit de 200 milions d'euros. Els usuaris pagaran la quantia amb un interès del 3,22%. El límit de pujada s'aplicarà fins al mes d'abril. El govern reclama a Ayuso prop de 2 milions del lloguer de l'edifici ocupat del TSJ de Madrid. El ministre Bolaños dona un termini de 2 mesos perquè arrendi l'immoble del Tribunal Superior de Justícia o l'abandoni de manera immediata. El PSOE demana que el Tribunal de Comptes investigui a l'home clau en la compra de l'àtic d'Ayuso. Pedro Corbalán, l'alcalde que ha assenyalat, ha guardat silenci sobre l'operació de la Comunitat de Madrid i el Partit Popular ha impedit la seva compareixença.

0: A l'àmbit internacional, el Japó reforça aliances militars en el Pacífic mentre Donald Trump suavitza el to amb Pequín. Tòquio afiança acords de defensa amb Austràlia i la Índia davant el que considera incursions en el seu territori de la Xina i Rússia. L'ombra del antisemitisme retorna al reagrupament nacional amb els missatges de Bardella. El president del partit s'enfronta a la condemna pública després d'una investigació periodística que revela comentaris contra els jueus. Rússia amenaça en fer servir armament nuclear contra l'OTAN en plena escalada de tensió en el Bàltic. Moscou ha advertit a l'Aliança en una nota diplomàtica de que no ha d'intentar aïllar Kaliningrado. En economia, per exemple, parlem d'Abertis, que esgota les seves concessions a la Índia i depèn a Itàlia d'una decisió de Meloni. La concessionària es mantindria al front del A4 i A38 italianes que expiren a finals d'any. UGT denuncia a CaixaBank davant la Inspecció de Treball per no facilitar informació sobre la seva intel·ligència artificial. L'entitat assegura que és un projecte pilot i que està recopilant les dades sol·licitades. El consorci, liderat per Indra, accelera en l'entrega dels blindats Dragon, però segueix sense complir amb defensa. I l'empresa espanyola Persei Space inventa una solució per finalitzar amb les escombraries espacials. Deixem el país. Al punt avui hi haurà portada parlant de l'OTAN, que afirma que Rússia amenaça de respondre amb l'ús d'armes nuclears a un atac al seu territori. El TC portarà al ple del 6 d'octubre els recursos de Turull i Bassa contra el Suprem per l'amnistia. Rufián contradiu Junqueras i diu que revisaran fins a l'última coma dels decrets d'habitatge. Junts es declara decebut i preocupat pels decrets d'habitatge. Junts forçarà una votació per reprovar Illa al Parlament. L'executiu espanyol vol que els propietaris indemnitzin els llogaters si no els renoven el contracte. Parlem també d'un avió que volava cap a Israel que és desviat a l'Aràbia Saudita per un possible intent de segrest, segons publica avui el Punt Avui. L'escopeter acusat de rebentar l'ull a Roger Espanyol va disparar per sota de la distància reglamentària. Amnistia denuncia tortures i agressions de militars espanyols als migrants a Ceuta. També parlem avui dels sindicats que denuncien pressions cap als docents que s'han plantat i no faran colònies ni sortides. I acabem el repàs del Punt Avui parlant de l'amnistia que surt de l'Atzucac. Coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, tot indica que el via crucis judicial arriba al seu final després de la pressió europea. La Vanguardia i els seus titulars de portada: emergència habitacional, el decret de vivenda topa amb recels de Junts, PNB i Podemos. El govern tan sols pot permetre's l'abstenció d'un aliat. El sector de la vivenda alerta que el decret Mari Carmen incentivarà, volem dir, l'oferta. Els llogaters podran suspendre els desnonaments si paguen les rendes que tenien amb deute. Les claus dels decrets de vivenda, com afecten aquests canvis, també els analitza avui La Vanguardia. Parlem de l'Hospitalet. Un home de 60 anys se suïcida en el local en el que vivia i treballava. Ara va ser desnonat el pròxim dilluns. I avui parlem de Krista Pike, la primera condemnada a mort a Tennessee en 200 anys, que sobreviu a una doble injecció letal. Terrorisme o intent de suïcidi és la pregunta. El pilot d'un vol de Dubai amb destí a Tel Aviv va intentar estavellar un avió amb 150 passatgers. L'agressor va intentar apunyalar a l'altre pilot, però un altre membre de la tripulació i un passatger van aconseguir reduir-lo i evitar la catàstrofe. Als Estats Units, el Pentàgon recrudeix la seva purga i retalla el 20% de les seves generals i almirants. I avui, parlant del temps, es parla de l'AEMET, que alerta de fortes tempestes des d'avui fins al dilluns a les Balears, a Catalunya i a València. I la Guàrdia Civil, que alerta del perill extrem de practicar barranquisme. Acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, que aquest obre la seva portada aquest dijous parlant de Felip VI, que reclama Macron accelerar les connexions elèctriques i ferroviàries. El rei assumeix una reivindicació marcada des de fa anys per retards i friccions entre Espanya i França i afirma que el desbloqueig dels projectes pendents reforçarà la cooperació bilateral. Com a més breus d'aquesta portada, Barcelona redissenya els accessos per Gran Via, Diagonal, Meridiana i Ronda Litoral. Catalunya impulsa castigar amb més pena la tinença d'armes de foc. Esquerra Republicana i els Comuns pressionen Illa, però es desmarquen de la reprovació de Junts. Economia controlarà les inversions estrangeres en defensa, intel·ligència artificial i banca. El govern crearà 20.000 places en residències abans que arribi el 2030. El govern avisa del cost polític de tombar les mesures d'habitatge. 351 dones i nens allotjats a la ciutat per violència masclista. La 080 Barcelona Fashion estrenarà nova passarel·la. Només una de cada quatre pimes fitxa treballadors de més de 55 anys. I avui es parla del Bernat Pescaire, que cria per primer cop al Parc del Besòs. Una molt bona notícia. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 1 d'octubre de 2026. 17 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques, ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps abans de la previsió meteorològica. Sembla que tornen els ruixats. L'octubre s'estrena amb temps insegur i possibilitat de pluja forta. El Meteocat ha emès un avís de grau 4 sobre 6 per la possibilitat que caiguin més de 40 litres en 30 minuts a la zona litoral central i també al sud del Llobregat. Alerta. La pluja ha de tornar a visitar el litoral i el prelitoral central. Avui la previsió del temps per aquest dijous anuncia una jornada inestable amb risc de pluja en molts moments, sobretot al prelitoral. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluja torrencial en alguns punts de Catalunya i el Meteocat, a més, un avís taronja per pluja intensa al litoral barceloní i al sud de l'entorn. Clarianes a primeres hores d'aquesta jornada, augment gradual dels núvols de sud cap a nord i possibilitat de ruixats a partir de mig matí cap al litoral sud de Barcelona. Els nuclis de precipitació aniran viatjant cap al nord i podran afectar a la nostra zona entre mig matí i migdia. La pluja podria descarregar amb forta intensitat. A la tarda, aquestes precipitacions localment intenses es concentraran cap al prelitoral, en major mesura a la meitat sud. Ambient que serà en principi suau, malgrat els núvols. Tràngol marítim notable a causa del vent de gregal, el qual bufarà amb ganes arran de mar. Maró i forta maró generalitzada. Si mirem una miqueta més enllà, es mantindrà la inestabilitat atmosfèrica al cap de setmana. Divendres serà una jornada de pausa, tot i que encara amb algun xàfec puntual prop del mar. La inestabilitat atmosfèrica anirà a més durant el cap de setmana. Encara hi ha molta incertesa, però convé tenir present la possibilitat que plogui en molts moments, sobretot dissabte. Un cop d'ull el temps, on abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que es manté en el nostre termòmetre a hores d'ara és de 20 graus i mig. La humitat al 84% i la pressió atmosfèrica a 1.006 hectopascals. Menys de dos minutets són els que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres. Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1.
2: Rap 107. Notícies.
1: La narradora oral paretana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número...

0: i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, i ella es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
1: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit, és un premi de puça, però el donen bibliotecàries que són actives, un grup de bibliotecàries que és el BitButó, que són tan actives i, a més, sense que la cultura sigui una espècie d'elitisme. I res, tothom està molt content i jo m'alegro de que tothom estigui molt content. Si això és el que he provocat, doncs premi per tots.
0: La Montmàs, la Paratana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
1: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa amb com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
0: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del festival Segamots a la Segarra, del festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el BitButó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
2: RAC 107, notícies.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

Andy's good man.

Divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: l'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: L'artista visual paratà Iris París participa fins al 30 de desembre en la quarta edició de Montmartre, una fira digital d'art contemporani que aplega fins a 72 artistes d'escala internacional. Des del passat dia 1 de setembre, París hi presenta quatre peces que formen part d'una sèrie limitada de 10 obres. Es tracta de la sèrie anomenada Vestigios d'una història no escrita, que és la darrera en la qual ha estat treballant l'artista de parets. En un nou intent de sortir de la línia preestablerta i convencional de l'art contemporani, Iris París exhibeix quatre peces que plantegen un joc visual a l'espectador. El mateix artista ens parlava d'aquesta fira digital d'art contemporani en la que trobem obres seves.
2: Doncs sí, precisament estic participant des de l'1 de setembre a la quarta fira d'art contemporani, fira d'art digital contemporani Montmartre. És una fira en la qual jo presento quatre peces d'un projecte concret. És una sèrie limitada només a 10 obres, però bueno, en aquest cas no es tracta de mostrar diferents estils ni diferents facetes del meu treball, no? Sinó algú molt definit. I en aquest cas, doncs, l'última sèrie potser amb la que estava treballant. Jo accedeixo a aquesta exposició que té lloc en una plataforma digital que es diu Arsi, que és la que porta a l'escenari internacional, però jo accedeixo a través de 1819 Art Gallery, que diguem, és la galeria, però alhora també és la que porta el discurs curatorial. Vol dir que no només presenta i representa la meva obra, sinó que també parla de mi i del meu treball, no?
1: Totes quatre obres del paratà Iris París presents a aquesta exposició tenen un plantejament tridimensional, ja que els elements pintats se'ls afegeixen d'altres que traspassen el mur del llenç. Això suposa una superposició de peces que fuig de la pintura per enllaçar amb el collage, l'arquitectura i l'escultura.
2: La galeria porta una lectura verbal que acompanya les obres. Per tant, existeix un diàleg entre la imatge i el discurs que l'acompanya. A veure, és important aquesta exposició com qualsevol altra de les que he fet, però sí que és veritat que la venda sempre forma part naturalment del mercat de l'art i sempre és necessari, però en aquest cas també ser-hi present és molt important, no? Aquesta exposició està situada en un context professional internacional, un públic que va buscar i esperar i trobar aquest nivell artístic. Participar significa formar part d'un espai on la meva obra pugui ser vista, interpretada i sobretot valorada per un públic sensible.
1: A més, algunes peces de l'artista visual juguen amb l'artifici del volum, quan en realitat es tracta únicament de traços fets en pintura. Un exemple més de la recerca artística de l'autor que el porta a buscar creacions que no s'hagin vist mai.
2: El ser també un sistema digital també permet que pugui durar durant molts mesos i estar des de l'1 de setembre fins al 30 de desembre d'aquest any 2026. Ja porta diversos dies treballant i ja tenim informació, és el bo de treballar amb aquest sistema digital, de que d'alguna manera ja sabem de que tot qui té un registre informàtic i és molt fàcil veure doncs, la visibilitat que ha tingut fins ara aquesta exposició, no? I per ara doncs, està tenint... Primer, perquè la plataforma Arsi és molt reconeguda i molt important en aquest sector, i segona, poder també apropar-se a dates i tot, doncs, resulta que està tenint unes visibilitats potentíssimes.
1: L'exposició Montmartre està allotjada en la prestigiosa plataforma digital Arsi, referent al sector artístic al paratà, i va accedir a través de 1819 Art Gallery, la galeria que representa la seva obra, la qual acompanya les peces amb un text de fet que permet un diàleg entre la imatge i el discurs de la que la complementa.
2: Aquestes quatre obres al final pertanyen, com comentava, a una sèrie de 10. Són sèries limitades que jo faig. És una estratègia meva, no?, que jo utilitzo d'alguna manera també per poder destacar, no? Si pinto el que pinta tothom, difícil serà destacar. Per això em trenco molt el cap per reinventar-me i treure una idea nova, una manera de treballar més particular o treballar la pintura d'una manera diferent que no s'hagi fet fins ara, el qual dic que és totalment difícil i de vegades impossible, no? però i per això intento d'alguna manera sempre sortir-me una miqueta de lo convencional. Lo tradicional ja ho he fet durant molt de temps, a nivell tècnic podria pintar qualsevol cosa, però a mi m'encanta la idea de poder construir algú que no s'ha fet, no s'ha vist mai.
1: Iris París valorava molt positivament la seva presència en aquesta mostra, ja que se situa en un context professional internacional que compta amb un públic exigent i sensible respecte de l'art contemporani. Alhora, l'entorn digital permet també un registre acurat de les visites que tenen les diverses obres, com ens deia, una visibilitat que l'obra de París està assolint. Per aquestes raons, l'artista també li dona més valor a la seva presència en aquesta mostra, en aquesta exposició, que no pas el que puguin representar a la venda de les obres, com ens explicava.
2: Aquestes obres treballen amb una idea bidimensional, però alhora també tridimensional, que vol dir que no només hi ha peces pintades, sinó també hi ha una mena de superposició de peces generant aquesta construcció totalment pictòrica i colorista, no? Alhora també juguem amb una mena de trampantojo. Cada vegada tu estàs veient una peça que pots tenir la sensació totalment de que té volumen, però és una peça totalment pictòrica, no? I, bueno, aquest joc, al final, és una petita diversió visual, no? Una intensitat de color pel cervell que estic seguríssim que generarà dopamina a qualsevol persona que se'l miri durant una petita estona.
1: Fins al 30 de desembre, 66 artistes, entre els que s'hi troba l'artista visual paratà Iris París, es donen cita a la quarta edició del Montmartre, la fira digital que reuneix el millor de l'art contemporani actual, pintura, il·lustració, fotografia i molt més en un mateix espai i a l'abast de tothom. Fira 100% digital, una cita imprescindible per a col·leccionistes i amants de l'art i també, com no, curiosos.
3: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda, a la sala cooperativa.
4: Diumenge, 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge, 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
2: La policia local de Parets del Vallès va detenir el passat 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se l'imputa, d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió dins un domicili del municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. D'aquest succés ens donava els detalls l'agent portaveu de la policia local de Parets, en Xeva Martín.
3: Els fets es van produir el dijous dia 24, quan a la central de la policia local de Parets es va rebre trucada d'una ciutadana informant d'una agressió a l'interior d'un domicili ubicat a la zona del nucli antic. Ràpidament es va desplaçar al lloc una dotació de la policia local, que un cop van poder accedir a l'interior del domicili van comprovar que allà hi havia una parella i van poder constatar que realment la dona va patir diferents agressions. Per aquest motiu es va identificar l'home, el qual es va comprovar que sobre la noia hi havia una ordre d'allunyament i es va procedir a la seva detenció. Es van instruir diligències per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i trencament de condemna.
2: D'altra banda, també la policia local de Parets va detenir el passat dissabte 26 de setembre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per la venda de substàncies estupefaents. La detenció va ser efectuada per uns agents que anaven de paisà durant un dispositiu preventiu de robatoris en habitatges. Els policies van intervenir en observar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre dues persones. La persona detinguda va passar a disposició judicial. El mateix agent de la policia local ens ho explicava.
3: Els fets es van produir divendres passat a la tarda a la zona de Can Berenguer, quan un indicatiu de paisà de la policia local de Parets, realitzant tasques de prevenció de robatoris en habitatges, va poder observar una presumpta transacció d'estupefacents entre dues persones. Davant dels fets, i un cop realitzades les comprovacions pertinents, es va procedir a la detenció d'una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, ja que duia a sobre diferents quantitats de substàncies preparades per a la seva venda i també diners en efectiu.
2: La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre en els dos casos una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor en el cas del succés de maltractament. En cas que es pateixi violència de gènere, es pot trucar, recordem, de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït 900 900 120, al servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència, que funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. També s'hi pot accedir a través del telèfon i també a través del correu electrònic amb el número al davant 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial. La policia local de Parets recorda que posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic policia.local@parets.cat, a través del qual es pot informar dels fets delictius de manera anònima.
4: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
5: Dius que és tot culpa teva.
4: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
5: I ells, de fet, aquella nit...
4: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: 12. La millor resposta.
1: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
2: Com li va la cerca de feina?
1: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
2: Ah.
1: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
2: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
1: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
3: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Barets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
1: Primer, designar el senyor Joan Tasqué, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
0: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals. La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
2: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera Junta de Portaveus, i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasqué i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa, i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
0: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
3: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre, ni tothom, està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
0: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats a primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat. No els cal tenir títol de llicenciat en dret, com la resta de jutges. Són nomenats per majoria absoluta per la Corporació Municipal de la demarcació on exerceixen les seves funcions per un període de 4 anys amb la possibilitat de reeleccions il·limitades. Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, parlava de les diferents candidatures presentades a ser jutge de pau a Parets.
4: Nosaltres, evidentment, doncs, donarem suport en aquesta proposta. Volem agrair, com ja han fet els companys i companyes d'altres grups municipals, doncs, la participació tan elevada, no?, que ho vam comentar a la Junta de Portaveus, doncs d'aquestes persones, ja, com ja s'han comentat, la Maria, la Evelyn, l'Antònia i el Joan, doncs, que s'han presentat aquesta convocatòria, i en especial doncs l'enhorabona al Joan Tasqué García, que bueno, és l'escollit, no, diguéssim, per representar com a jutge de pau, i evidentment doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts doncs, en aquesta nova etapa.
0: Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants de cada municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, que després del nomenament la comunicà a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasqué.
5: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasqué, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser i sobretot doncs, ficar en valor no? el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble, crec que això és molt important.
0: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasqué García.
6: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau, vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat. I aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat i ara ja sí felicitar a Joan Tasqué perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al Ministeri, no?
0: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat aquest, com ha passat en aquest passat 24 de setembre, a la sessió plenària. Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys, número 19, a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.
7: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.

0: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les Pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'Església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El filial del club de futbol Parets va perdre al camp de la Llagosta 2-1 en un partit en un camp complicat on els paretans es van veure sorpresos per l'equip de la Llagosta. Un Parets que va jugar amb Wender, Sebastián Malpica, Gorka Rivero, Joan Molina, Manel Anton Bordet, Samuel Casado, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, David García, Daniel Tejero, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Alejandro García, Enric Jalabert, Aleix Mogas, Gerard Boix i Iker Zambrano. Al final, com dèiem, 2-1 en un partit que dintre que va ser igualat, tot i que es va avançar el conjunt de la Llagosta amb 2 gols, Alan Terán i Antonio Alba, i al minut 68 Aleix Mogas va reduir diferències. Però no n'hi va haver prou d'aquest partit. Ens en parlava l'entrenador del filial del club de futbol Parets, en Raúl Pérez.
8: El partit era un camp complicat, camp de la Llagosta, on sempre costa guanyar, camp petit, on va molta afició seva, i a part que tenen molt bons jugadors. I bueno, la primera part vam estar molt bé, fins al minut 30... que encaixem el primer gol. En el minut 2 i minut 3, en el minut 2 tenim un pal i el minut 3 tenim un 1 contra 1 només contra el porter. No fiquem cap d'aquestes dues i després això, fins al minut 30 estem bastant bé. Ells ens generen alguna acció aïllada amb desplaçaments llargs i poca cosa més.
7: Però tot i això arriben els gols de la Llagosta i van venir dos de cop.
8: I al minut 30 una pressió alta que la seva defensa la fem bé, però després ens fica el seu central una passada per dins, que no tanquem bé aquests espais, ens guanyen l'esquena i ens fiquen l'1-0. I després, 10 minuts després, una acció per banda, saltem malament a la pressió, i ens arriben per fora una possible falta que li fan al nostre jugador i fiquen una passada enrere i ens fiquen el 2-0. Després, al minut 45, una jugada igual que en el primer gol, fem un penal que el fallen i ens anem al descans 2-0. I a la segona part fem canvis i de més, i la veritat que no ens arriben a porta. Estem jugant els 45 minuts quasi bé al seu camp, amb ocasions molt clares, i, bueno, fiquem un gol, però podríem haver ficat 2, inclús 3, però no vam estar fins a cada porteria. I res, que serveixi per aprendre, que l'equip continuï creixent, però competint com els primers 30 minuts i sobretot com la segona part, els resultats arribaran segur.
7: Al final, 2-1, derrota del Parets B, del filial. La resta de la jornada d'aquest grup, Ramassat 3, Sant Celoni 2, Canovelles B 2, Vilamajor 1, La Torreta 2, Montmeló 0, Llinars 0, Lliçà de Vall 5, Escola Futbol Base Ripollet 2, la Roca Penya Blanblava 0, Sant Quirze 5, Llerona 1, Palau 4, Cardedeu 1 i la Llagosta 2, Parets 1. A la classificació, líder el Lliçà de Vall amb 6 punts, igual que el Ripollet, i el Ramassà. El Parets, recordem que té només un punt. propera jornada, en aquest cas serà la tercera jornada que juga el Club de Futbol Parets i tornarà a jugar a casa. I ho farà contra el Ramassà, que porta 6 punts. Partit que jugarà dissabte, concretament a 8:15 del vespre. També Vilamajor Cardedeu B, Lliçà, Vall Sant Quirze, Sant Celoni i la Torreta, la Penya Blanblava Roca contra Base Palau, Montmeló Llinàs, Canovelles la Llagosta i Llerona, Escola Futbol Base Ripollet. Repassem la jornada dels equips del Club Voleibol Parets, amb els resultats que hi han hagut. Entre ells, l'Alaví Mixta, en aquest cas, no va jugar. L'infantil femení va perdre 0-3 contra l'Alella. El cadet femení va perdre 3-0 a la pista del vòlei Vallbona. El juvenil femení també va perdre 3-0 contra el vòlei Vallbona. I el sènior masculí també ho va fer contra el conjunt del Sant Quirze. En aquesta primera jornada en què han estrenat la competició i en la que, lògicament, mica en mica han d'anar millorant. Hem parlat amb els seus entrenadors, amb alguns dels seus entrenadors. És el cas dels equips femenins i, concretament, Alejandro Crisóstomo. Això és el que ens deia.
9: Muy contento con este inicio de la liga. Siempre hay mucho nervio y ganas cuando llega el primer partido. Y tanto el cadete juvenil femenino como el senior masculino han afrontado este comienzo con mucha ilusión. En el cadete y juvenil femenino tenemos un grupo con muchas ganas de aprender, de competir y sobre todo de seguir creciendo juntas. Es un equipo joven y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero las primeras sensaciones han sido muy buenas, tanto dentro como fuera de la pista. Y el senior masculino también ha empezado con mucha energía y con ganas de demostrar todo lo que llevamos trabajando durante la pretemporada. Ahora toca ir cogiendo ritmo de competición, corregir errores y seguir mejorando partido a partido. Al final, esto acaba de empezar. Nos queda mucha liga por delante y lo más importante es seguir disfrutando del voleibol, competir y crecer como equipos.
7: También nos han comentado los seus equipos el entrenador Mario Peña.
10: Bueno, la verdad que yo me voy del partido bastante contento, sobre todo por la evolución dentro del mismo partido. Es verdad que no era un partido fácil, no ha sido un partido fácil en ningún momento, porque el equipo contrario tenía gran control de balón, se notaba que seguramente muchas de ellas ya llevaban años jugando, y al final en nuestro equipo, bueno, la gran mayoría acaban de empezar este año, entonces eso también hace bastante. Los dos primeros meses es verdad que empezamos bastante, los dos bastante nerviosos y bueno, con una diferencia de puntos bastante grande, que luego ya empezamos a jugar un poquito mejor, con menos ansia, moviendo un poquito más el balón y demás, y pudimos recortar más la distancia, pero bueno, no se pudo ganar. Y luego en el tercero, la verdad que fue una lástima porque estábamos en todo momento por arriba del marcador, hasta al final de ser que los nervios, tanto en el saque como en recepción y demás, pues nos jugaron una mala pasada y bueno, al final se perdió el partido, pero bueno, como digo, es un punto de inicio bastante para que también muchas chicas, era su primer partido para muchas de ellas. Entonces, bueno, nada, paciencia y poco a poco seguro que se irá viendo la evolución y como digo, estoy contento por la actitud que siempre tienen las chicas, que la verdad que es admirable, y lo único que eso, que hay que ir controlando los aspectos propios del juego, las emociones y la frustración y demás, pero por lo demás estoy muy satisfecho, la verdad.
7: I és que cal tenir en compte que algunes de les jugadores debutaven en un partit de Lliga, en vòlei, que han començat fa poc. L'evolució segur que serà bona d'aquests equips del Club Vòlei Parets.
11: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
12: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora. De 8 a 10 et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Diumenge 4 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.
1: La narradora oral per a Tana Montmas va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17, un guardó que atorga el BIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català, al passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmas, i es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
2: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit, és un premi de puça, però el donen bibliotecàries que són actives, un grup de bibliotecàries que és el BIP Botó, que són tan actives i, a més, sense que la cultura sigui una espècie d'elitisme. I res, tothom està molt content i jo m'alegro que tothom estigui molt content. Si això és el que he provocat, doncs premi per tots.
1: La Montmas, la Paratana Montmas, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
2: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa amb com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
1: La Montmas també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla de Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del Festival Segamots a la Segarra, del Festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el BIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

Diumenge 11 d'octubre, escènica familiar, ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins del cicle La mirada dels altres.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal en qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes, virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
8: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
9: Que és tot culpa teva.
8: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal

0: diu res.
1: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
2: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
4: Informa-te'n a l'Oficina de Català de Parets, al telèfon 93573-9805 o a parets@cpnl.cat.
5: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest en dijous, aquest 1 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui parlarem al nostre informatiu d'un dels punts aprovats, en aquest cas per unanimitat, a la darrera sessió plenària del passat dijous, just fa una setmana, el 24 de setembre, i que fa referència a l'ordenança de protecció i tinença d'animals. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Seguim amb les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre. Hi vam poder escoltar l'entrevista amb la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, que és Sandra García. Avui farem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista. Aquest pròxim cap de setmana, el grup Enganxades al Ganxet té una cita amb tothom que s'hi vulgui afegir per començar a treballar en la proposta de decoració de cara a les festes de Nadal. I us avancem que la colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festassa, la festa de la cervesa, pel 10 d'octubre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà cap a Singapur per parlar de 227 blocs de formigó que estan tirant al mar per construir un enorme mur. En sabrem els motius. Serà la curiositat, la punt del dia, a la part final de l'informatiu d'avui, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari, amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millora

0: biogestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant les situacions d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat. Vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
1: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
0: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
2: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven sobretot més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
0: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
3: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
0: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
4: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport en aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació doncs, d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
0: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
5: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir-los d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
0: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals, una campanya campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
6: RAP 107, serveis informatius.
0: Dins les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets aquest mes de setembre, aquest passat dimecres, en vam parlar amb la regidora portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, i com sempre fem després de l'entrevista, el nostre informatiu, un petit resum dels 20 minuts de conversa, i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. Ella començava parlant del punt del ple del passat dijous, 24 de setembre, que no va aprovar el punt que feia referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana i Parets per la República, Junts per Catalunya i les dues abstencions de Sumem Esquerres a Parets.
7: El compte general no es va aprovar. Nosaltres, evidentment, no podíem votar en contra d'uns comptes que nosaltres formàvem part de l'equip de govern durant tot l'any 2025, no? Per tant, home, doncs una mica per coherència, doncs havíem d'almenys abstenir-nos, no? En aquest sentit. L'abstenció, doncs, ve una mica també, doncs, provocada perquè sí que realment que un cop coneguda la liquidació, perquè evidentment, encara que formessin part de l'equip de govern, no obstant això, gestionem, evidentment, les nostres àrees i portaven els comptes, doncs, molt al dia, però d'altra banda, clar, a la resta de l'equip de govern, doncs, bueno, aquesta informació, doncs sí que és veritat que fins que tu no veus la liquidació general, doncs tampoc pots avaluar ben bé que nosaltres ja intentàvem fer, doncs, pressió i força, doncs, cap a la regidoria, sobretot cap a equipaments, perquè sí que en l'àmbit educatiu, doncs, a mi m'afectava més directament en tant en quant jo portava la regidoria d'educació durant tants anys, i és evident, doncs, que hi havia aquesta manca, no?, d'inversió a les escoles, i sí que és un tema, doncs, que es tractava molt sovint amb les direccions de les escoles, i per tant, doncs, sí que s'intentava que es fessin més inversions en l'àmbit de les escoles, i evidentment, doncs, d'altra banda, doncs, el tema d'inversió, sobretot cap a la via pública, no?, que això jo crec que no cal ni esmenar-ho perquè, doncs, tothom ho veu, no?, i projectes que tenien pactats, no?, amb entre tot l'equip de govern.
0: Cassandra García parlava del cas Mari Carmen per fer referència a la situació actual de l'habitatge en general i l'habitatge social en concret. Va sortir el tema també de l'espai central.
7: Jo crec que Mari Carmen, doncs, és un d'aquells cas molt escandalosos, no?, que sí que posen a sobre la taula que hi ha un problema real amb l'habitatge, que li pot tocar a qualsevol, a totes les edats, i que, per tant, s'ha de fer quelcom, no?, perquè no és només que li afecti als joves, que no poden marxar de casa, que també, ostres, doncs, alguna cosa està passant, no?, i, per tant, sí que s'hauran de posar les mesures necessàries, doncs, per intentar, bueno, aturar, no?, aquests preus i que la gent, doncs, tingui dret, doncs, a l'habitatge, a la vivenda, i sembla que estem de cop una altra vegada, no?, el 2012, 2015, i és fort, no?, sembla que no hem après. Jo dic, home, no sé si ha de venir una altra crisi, que no hem après res dels anys, doncs, sembla que no, no? Que és curiós, aquí a Parets del Vallès, no?, que al final és el que nosaltres tenim, la competència, bueno, competència en d'habitatge tampoc, no?, però no tenim competències en moltes coses, sempre ho hem dit, i al final els ajuntaments som la primera pedra on el ciutadà, doncs, ve a picar-te perquè l'ajudis, perquè al final el ciutadà busca ajuda i l'ajuda més directa la té en el seu ajuntament. Per tant, nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, doncs, evidentment, seguim molt de prop el tema dels 58 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a l'espai central. De fet, vam fer una pregunta en el darrer ple. L'últim que vam saber era que es tramitarien a través d'una fundació, perquè considerem que si ara mateix l'Incasòl doncs, no té recursos humans, diguéssim, per tirar endavant tots els projectes que ha de desenvolupar arreu del territori, doncs ja està bé que ho facin fundacions. No, en aquest sentit, mentre tot sigui transparent, no tenim cap problema. Lo important és que es facin aquests habitatges.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets parlava de donar solució als pisos de la Sareb que hi ha a Parets i de l'Espai del Plat en terrenys comprats per l'Incasòl.
7: També nosaltres insistim molt en els habitatges que hi ha davant de la benzinera, no? Aquell, tot aquell bloc de pisos que, com tothom sap, doncs, són de la Sareb i que doncs, hem de mirar i hem d'intentar trobar la manera de veure si això doncs, ho pot assumir la Generalitat. No cal ni que us assumeixi l'Ajuntament, la Generalitat, i a través d'aquí doncs, veure si es pot fer doncs, també algun tipus de lloguer social, lloguer assequible, i d'altra banda, doncs, nosaltres també posem a sobre la taula el tema del plàtan, que sembla que ja no es parla d'aquest tema, i va ser un tema de moltíssima tensió dins del nostre municipi que va ocupar doncs, l'agenda política i social del nostre poble durant molts mesos, i ja no es parla d'això. El plàtan el va acabar comprant l'Incasòl, que no entraré ni en les maneres ni en les formes, perquè segurament doncs, tampoc tinc tota la informació. Però ara mateix el que sabem és que aquell terreny és de l'Incasòl. Que desenvolupi allà els habitatges. Hi ha un projecte que desenvolupi els habitatges protegits. Allò ho va comprar l'Incasòl. Bueno, allò va ser com va ser. I per tant ara, doncs, bueno, aquells terrenys són de l'Incasòl. Vinga, que construeixin. Ja sabem que a vegades hi ha interessos i ara no interessa parlar d'aquest tema. Posem-ho a sobre la taula, perquè a mi sí que m'interessa parlar d'habitatge i allò és un terreny de l'Incasòl, doncs que construeixin habitatges.
0: Per acabar, Cassandra García parlava de la manca de manteniment que viu Parets i de la tala indiscriminada que està patint d'arbres al municipi, especialment a la zona de l'Eixample.
7: Jo crec que és una evidència, no? No podem dir pas al contrari. Nosaltres hem posat moltíssimes instàncies en el sentit aquest de peticions i la veritat que la manca de manteniment no s'entén com sent un ajuntament amb el pressupost que té, que en aquest ajuntament hi ha diners, gràcies en part, evidentment, de tots els residents de Parets, no? Amb els impostos, però també gràcies al gran teixit industrial que tenim. No ens podem oblidar de les empreses, que a vegades se'ns passa, no? I és molt important parlar de les empreses, parlar del gran teixit industrial que tenim en el nostre municipi i que gràcies a això també ens permet doncs, tenir un pressupost bastant bo. I per tant, no s'entén doncs, a vegades la falta de manteniment que es veu, no? O hi ha una manca de control dels contractes en aquest sentit, o els diners, al final, que ja destines en el pressupost aquestes inversions de via pública i el manteniment del verd, de via urbà, això s'ha d'acabar. I un altre tema és la quantitat d'arbres que estem veient tallar sense cap sentit durant els darrers mesos. Nosaltres no estem a govern, no tenim aquesta informació. Hem posat instàncies, no se'ns contesten. Però ens preocupa bastant, bastant. Nosaltres portàvem la regidoria de Medi Ambient i sabem que els arbres, si estan sans, no es poden tallar. I, per tant, sota quins criteris s'estan tallant tots aquests arbres que estem veient en els darrers mesos, no? Perquè l'Eixample és una barbaritat. O sigui que, bueno, veurem a veure, no?, en aquest sentit, què diu el govern actual. Govern que està totalment en precari. La veritat que és que, clar, sembla que les coses funcionen perquè, bueno, tenim tècnics meravellosos a la casa, però és evident que la situació d'en precari que tenim no s'hauria d'admetre. Una miqueta de reflexió, una miqueta de responsabilitat. Quan algú perd la confiança de tants regidors, ostres, això s'ha de reflexionar i un no es pot quedar en el poder simplement per continuar en el poder, perquè és evident que el poble està paralitzat.
0: Les entrevistes trimestrals seguiran aquest en dijous, 1 d'octubre, amb l'entrevista al portaveu del PSC, en Lucio Gat. El pròxim dilluns tornarem, farem una pausa divendres i dilluns tornarem, i serà el torn d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana amb Jordi Seguer, i la darrera de les entrevistes serà el dimarts dia 6 d'octubre amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Entrevistes que es fan a 8:15 del vespre, amb redifusió el mateix dia a les 12 de la mitjanit, i les podeu tornar a escoltar un cop realitzades a través del nostre web www.rap107.fm.
6: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A Rap 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou objectiu, un nou propòsit, tant de cara a les festes de Nadal dins el seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances amb energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per Nadal. La primera trobada alerta serà aquest pròxim dissabte, 3 d'octubre, a la sala del ganxet que està situada al casal de Canoms. Conviden a tothom a partir de les 10 del matí que faran la presentació de propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte i cap a les 11 ja començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava aquesta trobada del cap de setmana.
8: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
0: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple durant la darrera festa major d'estiu al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que convidessin a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant en els muntatges. La trobada per començar a treballar aquest projecte de Nadal serà aquest dissabte 3 d'octubre, oberta a tothom, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms.
6: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: La colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festa pel pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al parc davant de la seva seu de la Morada, la seu de la colla. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm amb un escalabirres, música i, com no, frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs, la Marga Álvarez, i ella ens donava més detalls d'aquesta festa que és oberta a tothom.
9: Els Manyacs no parem, hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella Damm i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella Damm, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
0: La colla castellera dels Manyacs de Parets celebrarà el mes de novembre el seu 11 aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música. En breu ja anirem coneixent més detalls. De moment, el mes imminent, dissabte 10 d'octubre, festa de la cervesa, oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant de la seva seu, la Morada, al Parc del Cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
6: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Anem a Vilanova, perquè aquest municipi, Vilanova del Vallès, cancela totes les fires fins a arribar a finals d'any per reduir la seva despesa econòmica. Des d'ara i fins a finals d'any, el nou equip de govern de Vilanova del Vallès ha pres la decisió de cancel·lar totes les fires que hi havia previstes, a excepció de les de Nadal. En total, en són tres, entre les quals una de gastronòmica i el Festival del Motor previst pel 17 i 18 d'octubre. Aquesta, segons explica el regidor d'Economia d'aquest consistori, és una mesura per reduir la despesa de l'Ajuntament, de la mateixa manera que ho és la revisió d'hores extra que es començarà a fer al consistori. En l'audiència pública que es va fer el passat 3 de setembre al Centre Cultural de Vilanova, el govern donava a conèixer que el deute actual és de 4,26 milions d'euros i un romanent negatiu de tresoreria de prop de 2 milions d'euros. A mitjans de juliol s'anunciava que l'anterior govern no havia presentat la liquidació de l'any 2025 a la Generalitat i que, per aquest motiu, quedaven suspesos els pagaments de les subvencions. Un cop aprovada la liquidació del 2025, han convocat a la Comissió Especial de Comptes per poder-la revisar amb tots els grups municipals. Aquesta liquidació s'exposarà al públic i s'enviarà a altres organismes oficials perquè la fiscalitzin. L'equip de govern de Vilanova del Vallès vol fer una revisió profunda de l'estat de la comptabilitat de l'Ajuntament. Per això, encarreguen una auditoria que consideren necessària malgrat la intervenció a la Diputació de Barcelona i del Departament d'Economia i Finances, que han fet la liquidació i han auditat aquests números. Des del govern municipal treballen per redactar un pla de sanejament del consistori per poder-lo presentar a la Generalitat amb l'objectiu que els concedeixin un préstec de 10 anys de prop de 2 milions d'euros amb la prioritat de poder pagar als proveïdors. El nou equip de govern, després de la moció de censura, va fer públic que l'Ajuntament té pendents per pagar 3 milions d'euros en factures dels anys 2025 i 2026. I de Vilanova del Vallès ens anem a parlar de Mollet. Aquest municipi crea una taula per impulsar i dinamitzar la formació professional. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional per tal de reforçar la connexió entre els agents del sistema educatiu, el teixit empresarial i els agents socials del municipi. Amb aquest nou espai, segons ha explicat l'Ajuntament, es busca avançar cap a una oferta formativa més ajustada a les necessitats del territori i als reptes del mercat laboral. La primera reunió de la taula va comptar amb la participació de representants de centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions vinculades als àmbits de formació i ocupació. Entre les principals accions que es van abordar i que es van arribar a un acord, hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres i empreses que facilitarà l'organització de visites a companyies, jornades de portes obertes i altres activitats que permetin acostar l'alumnat al món laboral. La taula també va acordar organitzar durant el darrer trimestre d'aquest any dos fòrums sectorials. El primer se centrarà en els àmbits de la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon abordarà les necessitats i oportunitats del sector sociosanitari. Aquests espais serviran per aprofundir amb la col·laboració entre diferents actors.
10: El temps a RAC 107 FM.
11: Hola, què tal? Màxim seguiment meteorològic ja a aquestes hores de la jornada, i és que es presenta una tarda complicada a bona part de Catalunya amb ruixats que veurem sobretot al Pirineu, Prepirineu, especial atenció al Solsonès, al Berguedà, perquè aquí els ruixats podran descarregar molta intensitat. A la resta de la Catalunya central també tindrem ruixats, però sobretot el gruix més destacats el tindrem al sud del país, uns ruixats que s'iniciaran també, com diem, a la tarda i que duraran ben bé fins demà divendres. Compte a comarques com la Terra Alta, Baix Ebre i sobretot el Montsià, on els models ens indiquen que podrien acumular al voltant dels 250 litres per metre quadrat. També a la zona de l'Alt Camp i del Tarragonès les acumulacions ens marquen que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Per tant, si us heu de desplaçar cap al sud, molta, molta precaució. Aquí a Parets del Vallès, al llarg de la tarda, podrem tenir ruixats que aniran circulant, però, òbviament, amb unes quantitats molt més inferiors. Tot plegat amb unes temperatures que recularan ja amb un ambient que que a poc a poc serà més de tardor. Ahir vam fer una màxima de 26 graus, doncs bé, avui quedaran una miqueta per sota, amb una mínima que ha estat pràcticament tropical aquí al poble, amb uns 19,9 graus. Aquesta propera nit i matinada pendents encara del sud del país, perquè aquests ruixats continuaran persistint, acumulant molts i molts litres, i demà divendres sí que es mantindrem aquesta inestabilitat al sud, i a la tarda els ruixats apareixeran també a la zona del Pirineu més occidental. Aquí es presenta un divendres amb un cel molt més variable, molt més tranquil, i amb aquestes temperatures diurnes que oscil·laran entre els 22 a 24 graus. I de cara al cap de setmana tindrem inestabilitat. Si no és aquí Parets del Vallès, seran altres punts de Catalunya. Sí que és cert que dissabte quedaríem més restringits, sobretot a la zona del Pirineu, Prepirineu, i a les darreres hores a comarques gironines, tenint un dissabte aquí al poble amb un cel molt més variable. Diumenge sí que es presenta una jornada molt més inestable, amb ruixats que podrien ser generals, sobretot a la segona meitat de la jornada, i amb aquestes temperatures que es mantindran molt normals per l'època de l'any. Així doncs, deixeu-nos recordar molta precaució a les immediates hores si us heu de desplaçar al sud, perquè les acumulacions de precipitacions podrien provocar danys. Ojalà que ens equivoquem, però repetim, molta, molta precaució. Ho anirem seguint aquí ara al Rap 107 i a Twitter a Mete Parets. Que vagi molt bé.
10: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta de viatge cap a Singapur. Parlem de que estan tirant 227 blocs de formigó a la mar per a construir un enorme mur, el port automatitzat més gran del món. Singapur, malgrat la seva reduïda grandària, està duent a terme un dels projectes portuaris més ambiciosos de tot el món per a transformar per complir el seu port de Tuas. Una vegada finalitzat, ocuparà una superfície de 13.370 metres quadrats, una extensió comparable a més de 3.000 camps de futbol. El nou port, situat a la costa oest del país, albergarà 66 molls que sumaran una longitud total de 26 quilòmetres, preparats per a rebre els majors vaixells portacontenidors. D'acord amb l'Autoritat Marítima i Portuària de Singapur, està previst que aquest projecte es completi l'any 2040 i que abasti una capacitat anual de 65 milions de TEU, que es diu que és la unitat equivalent a un contenidor estàndard de 20 peus. Aquesta xifra suposarà gairebé el doble del volum gestionat en el 2021, quan la xifra va pujar als 37,5 milions de TEU. Actualment, el projecte es troba en la seva segona fase de construcció, en la qual s'està aixecant un moll de 8,6 quilòmetres de longitud mitjançant aquests 227 blocs de formigó al que ens referíem al principi. A l'interior del port, pràcticament tot estarà automatitzat. L'autoritat portuària contempla instal·lar grues de pati capaços d'operar de manera autònoma, vehicles sense conductors i grues de vaixell a terra controlades a distància, coordinades des d'un centre de control com si formessin part d'un únic sistema. Aquesta infraestructura convertirà a Tuas en un autèntic laboratori de proves per a l'automatització i la digitalització de PSA, l'operador del port, que pretén aplicar posteriorment els coneixements adquirits en les seves instal·lacions de tot el món. Quan estigui plenament operatiu, el complex podrà gestionar fins a 65 milions de contenidors a l'any. Les obres d'aquest port es desenvolupen per diferents fases. La primera etapa, inaugurada oficialment al setembre del 2022, contempla 21 molls d'aigües profundes i està dissenyada per aconseguir una capacitat pròxima als 20 milions de TEU anuals quan estigui plenament operativa el pròxim 2027. PSA ja està treballant en noves zones de terreny guanyat a la mar per a continuar ampliant el complex, mentre que algunes de les terminals portuàries històriques de Singapur es preparen per a traslladar progressivament les seves operacions a Tuas. Així mateix han presentat un centre logístic amb una inversió de més de 600 milions de dòlars, que estarà estretament vinculat al funcionament del port. Durant la inauguració, el primer ministre va destacar la importància estratègica de la nova infraestructura i va assegurar que serà la porta de Singapur al món. Una vegada finalitzat, el complex ocuparà unes 1.337 hectàrees, una superfície equivalent, com us dèiem, a més de 3.000 camps de futbol. Les seves 66 hectàrees es distribuiran al llarg dels 26 quilòmetres de la costa dissenyats per acollir fins i tot els vaixells més grans portacontenidors que hi ha al món. La part més impressionant d'aquesta infraestructura encara està amagada sota l'aigua. Durant aquesta segona fase, Singapur està instal·lant aquests 227 enormes blocs de formigó, cadascun amb una altura similar a la d'un edifici de 10 plantes i un pes aproximat de 15.000 tones, que permetran crear un dic marítim de 9 quilòmetres. Aquestes gegantesques estructures es fabriquen directament en la zona de les obres i s'emplenen parcialment amb material de llast per a garantir la seva estabilitat una vegada col·locades sobre el fons marí. El seu objectiu és actuar com una barrera enfront de la mar i permetre la creació de terreny artificial protegit de l'onatge. Sobre aquesta nova superfície es construirà el moll de prop de 9 quilòmetres corresponent a la segona fase del projecte. L'autoritat marítima i portuària de Singapur treballa al costat dels operadors portuaris per accelerar la incorporació de tecnologies digitals. Entre les seves iniciatives es troba el desenvolupament del sistema conegut com gestió del trànsit marítim de pròxima generació, dissenyat per a oferir informació precisa i en temps real sobre els moviments dels vaixells. En aquest port, a Tuas, s'utilitzaran grues de pati electrificades dissenyades per oferir una major flexibilitat i capacitat de maniobra, juntament amb vehicles guiats automàticament encarregats de traslladar els contenidors entre els molls i les zones d'emmagatzematge. Tot aquest sistema es podrà supervisar de manera remota des del centre de control del port de Tuas, amb l'objectiu d'aprofitar millor els recursos, augmentar la productivitat i afavorir la creació de llocs de treball de major qualificació.
10: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: I parlant d'aquest port Tuas a Singapur, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dijous 1 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
10: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a dos quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAP 107, els esports.
1: El filial del club de futbol Parets va perdre al camp de la Llagosta 2-1 en un partit en un camp complicat, on els paretans es van veure sorpresos per l'equip de la Llagosta. Un Parets que va jugar amb Wender, Sebastián Malpica, Gorka Rivero, Joan Molina, Manel Anton Bordet, Samuel Casado, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, David García, Daniel Tejero, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Alejandro García, Enric Jalabert, Aleix Mogas, Gerard Boix i Iker Zambrano. Al final, com dèiem, 2-1 en un partit que dintre que va ser igualat, tot i que es va avançar el conjunt de la Llagosta amb 2 gols, Alan Terán i Antonio Alba, i al minut 68 Aleix Mogas va reduir diferències, però no n'hi va haver prou. D'aquest partit ens en parlava l'entrenador del filial del club de futbol Parets, en Raúl Pérez.
2: El partit era un camp complicat, camp de la Llagosta, on sempre costa guanyar, un camp petit, on va molta afició seva, i a part que tenen molt bons jugadors. I, bueno, la primera part vam estar molt bé, fins al minut 30, que encaixem el primer gol. En el minut 2 i minut 3, en el minut 2 tenim un pal i al minut 3 tenim un 1 contra 1 només contra el porter. No fiquem cap d'aquestes dues i després això, fins al minut 30 estem bastant bé. Ells ens generen alguna acció aïllada amb desplaçaments llargs i poca cosa més.
1: Però tot i això arriben els gols de la Llagosta i van venir 2 de cop.
2: I al minut 30 una pressió alta que la seva defensa la fem bé, però després ens fica el seu central una passada per dins, que no tanquem bé aquests espais, ens guanyen l'esquena i ens fiquen l'1-0. I després, 10 minuts després, una acció per banda, saltem malament a la pressió i ens arriben per fora una possible falta que li fan al nostre jugador, i fiquen una passada enrere i ens fiquen el 2-0. Després, al minut 45, una jugada igual que en el primer gol, fem un penal, que el fallen, i ens anem al descans 2-0. I a la segona part fem canvis i de més, i la veritat que no ens arriben a porta. Estem jugant els 45 minuts quasi bé al seu camp, amb ocasions molt clares, i, bueno, fiquem un gol, però podríem haver ficat 2, inclús 3, però no vam estar fins a cada porteria. I res, que serveixi per aprendre, que l'equip continuï creixent, però competint com els primers 30 minuts i sobretot com la segona part, els resultats arribaran segur.
1: Al final, 2-1, derrota del Parets B, del filial. La resta de la jornada d'aquest grup, Ramassà 3, Sant Celoni 2, Canovelles B 2, Vilamajor 1, La Torreta 2, Montmeló 0, Llinars 0, Lliçà de Vall 5, Escola Futbol Base Ripollet 2, la Roca Penya Blava 0, Sant Quirze 5, Llerona 1, Palau 4, Cardedeu 1 i La Llagosta 2, Parets 1. A la classificació, líder el Lliçà de Vall amb 6 punts, igual que el Ripollet, i el Ramassà. El Parets, recordem que té només un punt. Propera jornada, en aquest cas serà la tercera jornada que juga el club de futbol Parets i tornarà a jugar a casa, i ho farà contra el Ramassà, que porta 6 punts. Partit que jugarà dissabte, concretament a 8:15 del vespre, també Vilamajor Cardedeu B, Lliçà de Vall Sant Quirze, Sant Celoni la Torreta, la Penya Blanblava Roca contra Base Palau, Montmeló Llinars, Canovelles la Llagosta i Llerona, Escola Futbol Base Ripollet. Repassem la jornada dels equips del Club Voleibol Parets, amb els resultats que hi han hagut. Entre ells, l'Alaví Mixa en aquest cas no va jugar, l'infantil femení va perdre 0-3 contra l'Alella, el cadet femení va perdre 3-0 a la pista del vòlei Vallbona, el juvenil femení també va perdre 3-0 contra el vòlei Vallbona, i el sènior masculí també ho va fer contra el conjunt del Sant Quirze en aquesta primera jornada en què han estrenat la competició i en la que, lògicament, mica en mica han d'anar millorant. Hem parlat amb els seus entrenadors, amb alguns dels seus entrenadors. És el cas dels equips femenins i, concretament, Alejandro Crisóstomo. Això és el que ens deia.
3: Muy contento con este inicio de la liga. Siempre hay mucho nervio y ganas cuando llega el primer partido. Y tanto el cadete juvenil femenino como el senior masculino han afrontado este comienzo con mucha ilusión. En el cadete y juvenil femenino tenemos un grupo con muchas ganas de aprender, de competir y sobre todo de seguir creciendo juntas. Es un equipo joven y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero las primeras sensaciones han sido muy buenas, tanto dentro como fuera de la pista. Y el senior masculino también ha empezado con mucha energía y con ganas de demostrar todo lo que llevamos trabajando durante la pretemporada. Ahora toca ir cogiendo ritmo de competición, corregir errores y seguir mejorando partido a partido. Al final, esto acaba de empezar. Nos queda mucha liga por delante y lo más importante es seguir disfrutando del voleibol, competir y crecer como equipos.
1: También nos han comentado los seus equipos al entrenador Mario Peña.
4: Bueno, la verdad que yo me voy del partido bastante contento, sobre todo por la evolución dentro del mismo partido. Es verdad que no era un partido fácil, no ha sido un partido fácil en ningún momento, porque el equipo contrario tenía gran control de balón, se notaba que seguramente muchas de ellas ya llevaban años jugando, y al final en nuestro equipo, bueno, la gran mayoría acaban de empezar este año, entonces eso también hace bastante. Los dos primeros es verdad que empezamos bastante, los dos bastante nerviosos y bueno, con una diferencia de puntos bastante grande, que luego ya empezamos a jugar un poquito mejor, con menos ansia, moviendo un poquito más el balón y demás, y pudimos recortar más la distancia, pero bueno, no se pudo ganar. Y luego en el tercero, la verdad que fue una lástima porque estábamos en todo momento por arriba del marcador, hasta al final es el que los nervios, tanto en el saque como en recepción y demás, pues nos jugaron una mala pasada y bueno, al final se perdió el partido, pero bueno, como digo, es un punto de inicio bastante para que también muchas chicas, era su primer partido para muchas de ellas. Entonces, bueno, nada, paciencia y poco a poco seguro que se irá viendo la evolución y como digo, estoy contento por la actitud que siempre tienen las chicas, que la verdad que es admirable, y lo único que eso, que hay que ir controlando los aspectos propios del juego, las emociones y la frustración y demás, pero por lo demás estoy muy satisfecho, la verdad.
1: I és que cal tenir en compte que algunes de les jugadores debutaven en un partit de Lliga, en vòlei, que han començat fa poc. L'evolució segur que serà bona d'aquests equips del Club Vòlei Parets.
0: Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Mollar López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Barets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
2: Primer, designar el senyor Joan Tasqué, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
1: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos, actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals. La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
3: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera Junta de Portaveus i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasqué i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
1: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
4: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre ni tothom està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
1: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats de primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat, no els que...

0: d'aquestes persones, ja, com ja s'han comentat, la Maria, la Evelyn, l'Antònia i el Joan, doncs, que s'han presentat aquesta convocatòria, i en especial doncs, l'enhorabona al Joan Tasqué García, que bueno, és l'escollit, no, diguéssim, per representar com a jutge de pau, i evidentment doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts doncs, en aquesta nova etapa.
1: Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants de cada municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, que després del nomenament la comunica a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasqué.
2: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasqué, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser, i sobretot doncs, fica en valor no, el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble. Crec que això és molt important.
1: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasqué García.
3: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau, vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat. I aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat i ara ja sí, felicitar a Joan Tasqué perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al Ministeri, no?
1: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat passat 24 de setembre a la sessió plenària? Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys número 19 a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.
4: RAC 107, notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Barets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
2: Primer, designar el senyor Joan Tasqué, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
1: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals. La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
3: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera Junta de Portaveus, i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasqué i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa, i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
1: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
4: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre, ni tothom, està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
1: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats a primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat. No els cal tenir títol de llicenciat en dret, com la resta de jutges. Són nomenats per majoria absoluta per la Corporació Municipal de la demarcació on exerceixen les seves funcions per un període de 4 anys amb la possibilitat de reeleccions il·limitades. Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, parlava de les diferents candidatures presentades a ser jutge de pau a Parets.
5: Nosaltres, evidentment, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Volem agrair, com ja han fet els companys i companyes d'altres grups municipals, doncs, la participació tan elevada, no?, que ho vam comentar a la Junta

0: compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, que després del nomenament la comunica a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasqué.
1: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasqué, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser. I sobretot doncs, fica en valor, no?, el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble. Crec que això és molt important.
0: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasqué García.
2: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau, vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat. I aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat i ara ja sí, felicitar a Joan Tasqué perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al Ministeri, no?
0: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat passat 24 de setembre a la sessió plenària? Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys número 19 a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.
3: RAC 107, notícies.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Toña Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
2: L'artista visual paretà Iris París participa fins al 30 de desembre en la quarta edició de Montmartre, una fira digital d'art contemporani que aplega fins a 72 artistes d'escala internacional. Des del passat dia 1 de setembre, París hi presenta quatre peces que formen part d'una sèrie limitada de 10 obres. Es tracta de la sèrie anomenada Vestigios d'una història no escrita, que és la darrera en la qual ha estat treballant l'artista de Parets. En un nou intent de sortir de la línia preestablerta i convencional de l'art contemporani, Iris París exhibeix quatre peces que plantegen un joc visual a l'espectador. El mateix artista ens parlava d'aquesta fira digital d'art contemporani en la que trobem obres seves.
3: Doncs sí, precisament estic participant des de l'1 de setembre a la quarta fira d'art contemporani, fira d'art digital contemporani Montmartre. És una fira en la qual jo presento quatre peces d'un projecte concret. És una sèrie limitada només a 10 obres, però bueno, en aquest cas no es tracta de mostrar diferents estils ni diferents facetes del meu treball, no? Sinó algo molt definit. I en aquest cas, doncs, l'última sèrie potser amb la que estava treballant. Jo accedeixo a aquesta exposició que té lloc en una plataforma digital que es diu Arsi, que és la que porta a l'escenari internacional, però jo accedeixo a través de 1819 Art Gallery, que diguem, és la galeria, però alhora també és la que porta el discurs curatorial. Vol dir que no només presenta i representa la meva obra, sinó que també parla de mi i del meu treball, no?
2: Totes quatre obres del paretà Iris París presents a aquesta exposició tenen un plantejament tridimensional, ja que els elements pintats se'ls afegeixen d'altres que traspassen el mur del llenç. Això suposa una superposició de peces que fuig de la pintura per enllaçar amb el collage, l'arquitectura i l'escultura.
3: La galeria porta una lectura verbal que acompanya les obres. Per tant, existeix un diàleg entre la imatge i el discurs que l'acompanya. A veure, és important aquesta exposició com qualsevol altra de les que he fet, però sí que és veritat que la venda sempre forma part naturalment del mercat de l'art i sempre és necessari, però en aquest cas també ser-hi present és molt important, no? Aquesta exposició està situada en un context professional internacional, un públic que va buscar i esperar i trobar aquest nivell artístic. Participar significa formar part d'un espai on la meva obra pugui ser vista, interpretada i sobretot valorada per un públic sensible.
2: A més, algunes peces de l'artista visual juguen amb l'artifici del volum, quan en realitat es tracta únicament de traços fets en pintura. Un exemple més de la recerca artística de l'autor que el porta a buscar creacions que no s'hagin vist mai.
3: El ser també un sistema digital també permet que pugui durar durant molts mesos i estar des de l'1 de setembre fins al 30 de desembre d'aquest any 2026. Ja porta diversos dies treballant i ja tenim informació. És el bo de treballar amb aquest sistema digital, de que d'alguna manera ja sabem de que tot qui té un registre informàtic i és molt fàcil veure doncs, la visibilitat que ha tingut fins ara aquesta exposició. No? I per ara doncs, està tenint... Primer perquè la plataforma Arsi és molt reconeguda i molt important en aquest sector i segona, poder també apropant-se a dates i tot, doncs, resulta que està tenint unes visibilitats potentíssimes.
2: L'exposició Montmartre està allotjada en la prestigiosa plataforma digital Artsy, referent al sector artístic al Paratà, i va accedir a través de 1819 Art Gallery, la galeria que representa la seva obra, la qual acompanya les peces amb un text de fet que permet un diàleg entre la imatge i el discurs de la que la complementa.
3: Aquestes quatre obres al final pertanyen, com comentava, a una sèrie de 10. Són sèries limitades que jo faig. És una estratègia meva, no?, que jo utilitzo d'alguna manera també per poder destacar, no? Si pinto el que pinta tothom, difícil serà destacar. Per això em trenco molt el cap per reinventar-me i treure una idea nova, una manera de treballar més particular o treballar la pintura d'una manera diferent que no s'hagi fet fins ara, el qual dic que és totalment difícil i de vegades impossible, no? Però, i per això intento, d'alguna manera, sempre sortir-me una miqueta de lo convencional. Lo tradicional ja ho he fet durant molt de temps. A nivell tècnic podria pintar qualsevol cosa, però a mi m'encanta la idea de poder construir algú que no s'ha fet, no s'ha vist mai.
2: Iris París valorava molt positivament la seva presència en aquesta mostra, ja que se situa en un context professional internacional que compta amb un públic exigent i sensible respecte de l'art contemporani. Alhora, l'entorn digital permet també un registre acurat de les visites que tenen les diverses obres, com ens deia, una visibilitat que l'obra de París està assolint. Per aquestes raons, l'artista també li dona més valor a la seva presència en aquesta mostra, en aquesta exposició, que no pas el que puguin representar a la venda de les obres, com ens explicava.
3: Aquestes obres treballen amb una idea bidimensional, però alhora també tridimensional, que vol dir que no només hi ha peces pintades, sinó també hi ha una mena de superposició de peces generant aquesta construcció totalment pictòrica i colorista, no? Alhora també juguem amb una mena de trampantojo, que de vegades tu estàs veient una peça que pots tenir la sensació totalment de que té volumen, però és una peça totalment pictòrica, no? I, bueno, aquest joc, al final, és una petita diversió visual, no? Una intensitat de color pel cervell que estic seguríssim que generarà dopamina a qualsevol persona que se'l miri durant una petita estona.
2: Fins al 30 de desembre, 66 artistes, entre els que s'hi troba l'artista visual paratà Iris París, es donen cita a la quarta edició del Montmartre, la fira digital que reuneix el millor de l'art contemporani actual, pintura, il·lustració, fotografia i molt més en un mateix espai i a l'abast de tothom. Fira 100% digital, una cita imprescindible per a col·leccionistes i amants de l'art i també, com no, curiosos.
0: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda, a la sala cooperativa.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 7:15 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Ram Matí.
2: Diumenge 11 d'octubre, Escènica Familiar ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins del cicle La mirada dels altres.
3: Cada tarda, de 6 a 7:45, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
2: La policia local de Parets del Vallès va detenir el passat 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se li imputa, d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió dins un domicili del municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. D'aquest succés ens donava els detalls l'agent portaveu de la policia local de Parets, en Xema Martín.
4: Els fets es van produir el dijous dia 24, quan a la central de la policia local de Parets es va rebre trucada d'una ciutadana informant d'una agressió a l'interior d'un domicili ubicat a la zona del nucli antic. Ràpidament es va desplaçar al lloc una dotació de la policia local, que un cop van poder accedir a l'interior del domicili van comprovar que allà hi havia una parella i van poder constatar que realment la dona va patir diferents agressions. Per aquest motiu es va identificar l'home, el qual es va comprovar que sobre la noia hi havia una ordre d'allunyament i es va procedir a la seva detenció. Es van instruir diligències per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i trencament de condemna.
2: D'altra banda, també la policia local de Parets va detenir el passat dissabte 26 de setembre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per la venda de substàncies estupefaents. La detenció va ser efectuada per uns agents que anaven de paisà durant un dispositiu preventiu de robatoris en habitatges. Els policies van intervenir en observar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre dues persones. La persona detinguda va passar a disposició judicial. El mateix agent de la policia local ens ho explicava.
4: Els fets es van produir divendres passat a la tarda a la zona de Can Berenguer, quan un indicatiu de paisà de la policia local de Parets, realitzant tasques de prevenció de robatoris en habitatges, va poder observar una presumpta transacció d'estupefacents entre dues persones. Davant dels fets, i un cop realitzades les comprovacions pertinents, es va procedir a la detenció d'una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, ja que duia a sobre diferents quantitats de substàncies preparades per a la seva venda i també diners en efectiu.
2: La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre en els dos casos una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor en el cas del succés de maltractament. En cas que es pateixi violència de gènere, es pot trucar, recordem, de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït 900 900 120, al servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència, que funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. També s'hi pot accedir a través del telèfon i també a través del correu electrònic amb el número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial. La policia local de Parets recorda que posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic policia.local@parets.cat, a través del qual es pot informar de fets delictius de manera anònima.
5: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
6: Dius que és tot culpa teva.
5: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
6: I ells, de fet, aquella nit...
5: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa't en serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Barets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
1: Primer, designar el senyor Joan Tasqué, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
0: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos, actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals. La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
2: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera Junta de Portaveus i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasqué i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
0: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
3: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre, ni tothom, està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
0: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats a primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat. No els cal tenir títol de llicenciat en dret, com la resta de jutges. Són nomenats per majoria absoluta per la Corporació Municipal de la demarcació on exerceixen les seves funcions per un període de 4 anys amb la possibilitat de reeleccions il·limitades. Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, parlava de les diferents candidatures presentades a ser jutge de pau a Parets.
4: Nosaltres, evidentment, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Volem agrair, com ja han fet els companys i companyes d'altres grups municipals, doncs, la participació tan elevada, no?, que ho vam comentar a la Junta de Portaveus, doncs d'aquestes persones, ja, com ja s'han comentat, la Maria, la Evelyn, l'Antònia i el Joan, doncs, que s'han presentat aquesta convocatòria i en especial doncs, l'enhorabona al Joan Tasqué García, que bueno, és l'escollit, no, diguéssim, per representar com a jutge de pau i, evidentment, doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts doncs, en aquesta nova etapa.
0: Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants de cada municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, any, que després del nomenament la comunicà a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasquer.
5: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasquer, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser, i sobretot doncs, ficar en valor, no?, el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble. Crec que això és molt important.
0: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasquer García.
6: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau, vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat. I aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat i ara ja sí felicitar a Joan Tasquer perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al Ministeri, no?
0: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasquer García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Mollar López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat passat 24 de setembre a la sessió plenària? Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys número 19 a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.
7: Oïd mortales el grito sagrado.
8: Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola.
7: En defensa de la libertad.
8: Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Els divendres a les 10 del matí no us perdeu Rap a la Carta, el programa més familiar de Rap 107.
1: Cuando te vi, enseguida pensé...
0: Amb Miquel Molina, Jaume Enfruns, Elisa Mato, Martí Manzanares i Josep Maria Pujol. Redifusió els diumenges a les 10 del matí.

0: l'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.
2: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
3: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
4: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
5: Realment és que fumar és una merda.
6: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
2: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El filial del club de futbol Parets va perdre al camp de la Llagosta 2-1 en un partit en un camp complicat on els paretans es van veure sorpresos per l'equip de la Llagosta. Un Parets que va jugar amb Wender, Sebastián Malpica, Gorka Rivero, Joan Molina, Manel Antón Bordet, Samuel Casado, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, David García, Daniel Tejero, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Alejandro García, Enric Jalabert, Aleix Mogas, Gerard Boix i Iker Zambrano. Al final, com dèiem, 2-1 en un partit que dintre que va ser igualat, tot i que es va avançar el conjunt de la Llagosta amb 2 gols, Alan Terán i Antonio Alba, i al minut 68 Aleix Mogas va reduir diferències, però no n'hi va haver prou. D'aquest partit ens en parlava l'entrenador del filial del club de futbol Parets, en Raül Pérez.
9: El partit era un camp complicat, camp de la Llagosta, on sempre costa guanyar, un camp petit, on va molta afició seva, i a part que tenen molt bons jugadors. I, bueno, la primera part vam estar molt bé, fins al minut 30, que encaixem el primer gol. En el minut 2 i minut 3, en el minut 2 tenim un pal i el minut 3 tenim un 1 contra 1 només contra el porter. No fiquem cap d'aquestes dues i després això, fins al minut 30 estem bastant bé. Ells ens generen alguna acció aïllada amb desplaçaments llargs i poca cosa més.
8: Però tot i això arriben els gols de la Llagosta i van venir dos de cop.
9: I al minut 30 una pressió alta que la seva defensa la fem bé, però després ens fica el seu central una passada per dins, que no tanquem bé aquests espais, ens guanyen l'esquena i ens fiquen l'1-0. I després, 10 minuts després, una acció per banda, saltem malament a la pressió i ens arriben per fora una possible falta que li fan al nostre jugador i fiquen una passada enrere i ens fiquen el 2-0. Després, al minut 45, una jugada igual que en el primer gol, fem un penal que el fallen i ens anem al descans 2-0. I a la segona part fem canvis i de més, i la veritat que no ens arriben a porta. Estem jugant els 45 minuts quasi bé al seu camp, amb ocasions molt clares, i bueno, fiquem un gol, però podríem haver ficat 2, inclús 3, però no vam estar fins a cada porteria. I res, que serveixi per aprendre, que l'equip continuï creixent, però competint com els primers 30 minuts i sobretot com la segona part, els resultats arribaran segur.
8: Al final, 2-1, derrota del Parets B, del filial. La resta de la jornada d'aquest grup, Ramassà 3, Sant Celoni 2, Canovelles B, 2, Vilamajor, 1, La Torreta, 2, Montmeló, 0, Llinars, 0, Lliçà de Vall, 5, Escola Futbol Base Ripollet, 2, la Roca Penya Blanblava, 0, Sant Quirze, 5, Llerona, 1, Palau, 4, Cardedeu, 1 i La Llagosta, 2, Parets, 1. A la classificació, líder el Lliçà de Vall amb 6 punts, igual que el Ripollet, i el Ramassà. El Parets, recordem que té només un punt. Propera jornada, en aquest cas serà la tercera jornada que juga el Club de Futbol Parets i tornarà a jugar a casa. I ho farà contra el Ramassà, que porta 6 punts. Partit que jugarà dissabte, concretament a un quart de vuit del vespre, també Vilamajor Cardedeu B, Lliçà Vall Sant Quirze, Sant Celoni i La Torreta, la Penya Blanblava Roca contra Base Palau, Montmeló Llinars, Canovelles la Llagosta i Llerona, Escola Futbol Base Ripollet. Repassem la jornada dels equips del Club Voleibol Parets, amb els resultats que hi han hagut. Entre ells, l'Alaví Mixta, en aquest cas, no va jugar. L'infantil femení va perdre 0-3 contra l'Alella. El cadet femení va perdre 3-0 a la pista del vòlei Vallbona. El juvenil femení també va perdre 3-0 contra el vòlei Vallbona. I el sènior masculí també ho va fer contra el conjunt del Sant Quirze. En aquesta primera jornada en què han estrenat la competició i en la que, lògicament, mica en mica han d'anar millorant. Hem parlat amb els seus entrenadors, amb alguns dels seus entrenadors. És el cas dels equips femenins i, concretament, Alejandro Crisóstomo. Això és el que ens deia.
10: Muy contento con este inicio de la liga. Siempre hay mucho nervio y ganas cuando llega el primer partido. Y tanto el cadete juvenil femenino como el senior masculino han afrontado este comienzo con mucha ilusión. En el cadete y juvenil femenino tenemos un grupo con muchas ganas de aprender, de competir y sobre todo de seguir creciendo juntas. Es un equipo joven y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero las primeras sensaciones han sido muy buenas, tanto dentro como fuera de la pista. Y el senior masculino también ha empezado con mucha energía y con ganas de demostrar todo lo que llevamos trabajando durante la pretemporada. Ahora toca ir cogiendo ritmo de competición, corregir errores y seguir mejorando partido a partido. Al final, esto acaba de empezar. Nos queda mucha liga por delante y lo más importante es seguir disfrutando del voleibol, competir y crecer como equipos.
8: También nos han comentado los seus equipos al entrenador Mario Peña.
11: Bueno, la verdad que yo me voy del partido bastante contento, sobre todo por la evolución dentro del mismo partido. Es verdad que no era un partido fácil, no ha sido un partido fácil en ningún momento, porque el equipo contrario tenía gran control de balón, se notaba que seguramente muchas de ellas ya llevaban años jugando, y al final en nuestro equipo, bueno, la gran mayoría acaban de empezar este año, entonces eso también hace bastante. Los dos primeros sets es verdad que empezamos bastante, los dos bastante nerviosos y bueno, con una diferencia de puntos bastante grande, que luego ya empezamos a jugar un poquito mejor, con menos ansia, moviendo un poquito más el balón y demás, y pudimos recortar más la distancia, pero bueno, no se pudo ganar. Y luego en el tercero, la verdad que fue una lástima porque estábamos en todo momento por arriba del marcador, hasta al final de ser que los nervios, tanto en el saque como en recepción y demás, pues nos jugaron una mala pasada y bueno, al final se perdió el partido, pero bueno, como digo, es un punto de inicio bastante para que también muchas chicas era su primer partido, para muchas de ellas. Entonces, bueno, nada, paciencia y poco a poco seguro que se irá viendo la evolución y como digo, estoy contento por la actitud que siempre tienen las chicas, que la verdad que es admirable, y lo único que eso, que hay que ir controlando los aspectos propios del juego, las emociones y la frustración y demás, pero por lo demás estoy muy satisfecho, la verdad.
8: I és que cal tenir en compte que algunes de les jugadores debutaven en un partit de Lliga, en vòlei, que han començat fa poc. L'evolució segur que serà bona d'aquests equips del Club Vòlei Parets.
7: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som.
12: Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
13: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
8: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.
2: La narradora oral per a Tana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17, un guardó que atorga el Bip Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català, al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, ella es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
3: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguer.

0: amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
1: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa, amb com està el camp, la sembra i tot plegat. I res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
0: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla de Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del Festival Segamots a la Segarra, del Festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el Vip Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
3: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.

0: I will have a baby, Kevin. I'll have a test tube baby.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí. RAP Matí.

0: RAC 107. Serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals polítiques. Avui amb el PSC i, en aquest cas, el seu representant, en Lucio Gat, que ha vingut aquí als estudis amb nosaltres. Lucio, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
1: 20 minuts per parlar de com veu la situació aquí a Parets, a l'Ajuntament. Jo sempre he començat pel darrer ple. Què li va semblar el darrer ple de l'Ajuntament?
2: Bueno, al ple normalment hi van propostes que el govern doncs elabora, no? Van haver algunes qüestions que nosaltres vam considerar oportunes, tirar endavant, i per tant la nostra actitud va ser positiva, digue-se a la nova ordenança del benestar animal, no? De com s'ha de poder regular doncs aquesta relació de les persones i els animals domèstics, els animals de companyia. D'altres no les van semblar ben treballades, com va ser el tema de les terrasses i l'ocupació pública per les terrasses de lo que és el sector de la restauració. No tant l'ocupació de la via pública, que penso que sí que hi havia un treball millorable, però que hi havia un treball de fons, com a lo que era lo que representava l'ocupació de les terrasses privades d'ús públic, no? Aquí n'hi havia una manca tremenda de regulació, inacceptable, i per tant és que no hi cabia ni tan siquiera l'oportunitat d'abstenir-te per poder fer després unes al·legacions, perquè al·legacions sobre quina base, sobre quina proposta, si no n'hi havia, no? Per tant, al ple, doncs, entre aquestes coses també va haver-hi el tema de la modificació del ROM, que òbviament no estàvem d'acord per el format i doncs les maneres en les que se presentava, i qüestions com l'elecció del nou jutge de pau, que és convenient, quan arriben aquestes propostes, doncs que n'hi hagi un consens i n'hi hagi una, diguéssim, una posició unànim, doncs perquè és una, jo diria que és un perfil, és una figura altruista, bàsicament altruista, de molta vocació, de servei públic, i que, per tant, no pot estar impregnada per les diferències polítiques que poden haver. A l'hora de triar una persona, possiblement cada partit polític podria tenir la seva opinió, i així es va manifestar doncs, en la Junta de Portaveus, però en el ple, com es va comprovar, doncs la votació va ser unànim.
1: Bé, com veu la situació general de l'Ajuntament de Parets?
2: Aquesta és una bona pregunta. Jo, el meu grup, el que veu en aquest Ajuntament és una situació cada vegada pitjor, no? Jo crec que aquest govern de tres s'està carregant literalment l'Ajuntament. I no ho diem nosaltres simplement perquè ara podíem... Algú podia pensar, no, són un grup que estan ressentits amb aquests companys. No. Això és una percepció que està generalitzada doncs, en la pròpia estructura de l'Ajuntament, el propi personal, situacions molt complexes, incòmodes, injustes... Sí, literalment, s'estan carregant l'Ajuntament i aquest Ajuntament no es mereix, aquest municipi no mereix un Ajuntament doncs, que vagi en detriment com ho va aquest. És un Ajuntament, és un grup de tres persones que s'han volgut atrinxerar i aquesta institució no pot permetre aquest atrinxerament més, cap dia més, no? Són persones que no tenen projecte, en principi, no tenen cap projecte. És un Ajuntament que no es mereix que estigui impregnat de desil·lusió i de desídia i de manca de perspectiva, perquè no n'hi ha ni il·lusió entre les persones que governen, ni tenen perspectiva, ni tenen projecte, ni tenen cap idea que pugui d'alguna manera avançar cap endavant. Només dedicant-se a aquelles coses que s'han quedat, diguéssim, penjades, dedicant-se bé, de veritat, doncs ja estarien conforme, no? Però és que no arribem ni aquí. a l'Ajuntament arriben instàncies de persones, de ciutadans i ciutadanes preocupats per matèries diverses, i arriben instàncies i demandes dels grups polítics i no són contestades. Això no és de rebut. Per tant, és un ajuntament caòtic que perd oportunitats, que està d'alguna manera bloquejat intentant viure el dia a dia sense tenir perspectives, sense tenir cap projecte de futur, i això jo crec que els ciutadans, els veïns i les veïnes de Parets no s'ho mereixen. Algú pot arribar a dir, com ho diuen, bueno, falta poc per les eleccions, és el maig del 27, bueno, poc, estem parlant de gairebé un any, i un any a la gestió pública és molt temps, no? Es poden arribar a fer moltes coses, coses que d'alguna manera tenen una urgència social, no? I que no avancen perquè manca iniciativa, perquè manca possiblement relacions que s'han de fer en política, relacions institucionals, contactes i tal. I manca, com ho he dit abans, manca il·lusió, manca perspectiva, manca ganes de fer. Poden dir, poden donar o voler donar la imatge de que treballen molt, però un ajuntament no es manté només amb la imatge ni carregar de fotos i discursos que no diuen res, no?, davant de la gent, per poder, doncs, omplir espais, no? Un ajuntament necessita gestió, necessita de veritat peus a terres i tocar les qüestions que afecten els ciutadans i els problemes que afecten els ciutadans, que no són pocs, malauradament, no són pocs al nostre municipi.
1: I quina és la solució o solucions que apostaríeu al Partit dels Socialistes?
2: Nosaltres hem volgut ser prudents amb tot això. Des del febrer d'aquest any hem volgut mantenir una certa perspectiva de com podíem anar les coses, no? Hem volgut ser respectuosos també. Els dols sempre són de mal passar, no? I per tant, doncs, la situació no ha estat una situació agradable, i per tant hem volgut ser prudents i sobretot respectuosos amb el que representaven i responsables, no? Però, clar, el temps va passant, aquí no hi ha cap reacció, la reacció és, l'atrinxerament, i, per tant, com he dit abans, no, les coses no es mouen del lloc, no? Van passant els dies, van passant els mesos, i aquí no passa res, no? Te porten temes del ple sense treballar-les en condicions, i així, doncs, i després te cauen. En fi, que nosaltres això ja hem arribat al punt el que no que hauríem de poder fer, doncs, alguna passa endavant si és que ningú més la feia, no? I per tant, i aquesta passa endavant la vull explicar, perquè és que n'hi ha gent pel carrer que ho pregunta, no? Bueno, i això, i com aquesta, i aquesta gent que estan allà, si està tan malament, si gestionen tan malament, si no tenen il·lusió, si no tenen projecte, per què permeteu que continuïn, no? I clar, i nosaltres no som els que estem permetent que continuïn. Això també s'ha de deixar clar. Nosaltres estem disposats a, no, i així ho hem manifestat ja, doncs, a la primera força política per el número de vots que té aquest ajuntament, que és Esquerra Republicana, l'hem proposat una possible sortida amb aquesta situació. I les hem proposat que estarien disposats a contribuir, doncs, a que aquesta gent puguin sortir de les responsabilitats de govern, no de regidors, perquè l'acte de regidor cadascú d'ells la tenen, no? Però sí que puguin sortir de aquestes responsabilitats de govern a través d'una moció de censura que no demanaven, i no ho fem, i no hem demanat res per nosaltres. Nosaltres simplement el que volem és que l'Ajuntament pugui ser més eficient, pugui ser més eficaç, pugui gestionar-se justament, equilibradament, amb el número de polítics que representa, que aquesta administració necessita pel número, pel pressupost que tenim d'important i pel número d'habitants i els serveis que tenim. I, per tant, hem col·locat sobre la taula a la principal força de l'oposició, Esquerra Republicana, doncs que doni un pas, doncs, amb el nostre suport perquè això no continuï. sense demanar res a canvi. I això és important, sense demanar res a canvi. Que ningú aquí ara vulgui fer la interpretació de dir, no, ara aquests volen repartir-se les cadires. Res de repartiment de cadires. No volem això. El que volem és que se gestioni. Que se gestioni tot el temps que queda. I, per tant, que se gestioni bé i que això pugui repercutir en benefici, que no ho serà, perquè per molt que puguem ho fer, doncs és poc temps i som conscients, però almenys quelcom més del que s'està doncs, produint en aquests moments. No? Esquerra Republicana ens ha dit que possiblement són ells els que han d'explicar la resposta, però a nosaltres ens va dir que això arribava tard, que potser doncs, se n'hi hagués fet abans, però bueno, jo pensem, que mai és tard si la dicha és bona, no? I per tant, és veritat que n'hi ha dificultats pel mig, que és complicat perquè és poc temps, que entrarem aviat, si no ja, entrarem en una campanya electoral, les municipals són sempre guerreres, no? Perquè doncs, és la política més a prop que tenim, però nosaltres creiem que això tindria que haver-se donat un pas endavant i intentar buscar una solució per deixar de tenir aquest ajuntament bloquejat, que cada vegada més se lo estan carregant les tres persones que estan governant perquè no tenen, com he dit abans, ni il·lusió, ni projecte, ni ganes, ni perspectiva de futur. Potser algú dels que estan té alguna perspectiva de futur, però potser està pensant més en el futur que no pas en el present. I el present també s'ha de poder doncs, gestionar.
1: Bé, aquest és el tema, ja posant en concret, per exemple, el tema de via pública, manteniment i neteja, com veu la situació?
2: Bueno, jo no crec que vegi la situació de diferent manera que ho veu en caràcter general els ciutadans. La via pública està deixada, els equipaments estan superdeixats. Nosaltres ja vam formular una pregunta, per posar un exemple, perquè n'hi ha molts d'exemples, però vam posar una pregunta, vam fer una pregunta en aquest darrer ple sobre el camp. Ho dic entre cometes perquè després va haver la ironia de dir no, és que pareix no existeix un camp set, no? De futbol set. Pues bueno, no? Possiblement no n'hi ha un camp de futbol set com a tal, no?
1: Com a mides, podríem
2: dir. Com a mides, però home, vull dir...
1: Però és el camp alternatiu a aquell,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però és l'alternatiu a això i és el que els nens i les nenes que juguen al camp doncs ho tenen com a tal, no? I per tant, bueno, la resposta va ser que no me consta que n'hi hagi un cap set de parets. Bueno, és igual, digue-li el nom que vulgui, però això està fatal. Vull dir, això no està en condicions perquè els nens puguin jugar doncs, en aquest espai. I, bueno, doncs com això, moltíssimes altres instal·lacions deixades, que no tenen el manteniment adequat, que no estan donant l'excel·lència de servei que tindria que donar un municipi com el nostre, perquè bueno, hi ha gent que fins i tot en els equipaments paguen quotes, no? I per tant aquestes quotes han de tenir una repercussió en un servei d'excel·lència que no té. En fi, que els equipaments fatal i la via pública pitjor. La via pública li falta, doncs, ja no li falta la intervenció immediata de no, és que passen les màquines netejant, és que no és això. És que n'hi ha molts incidents a la via pública, n'hi ha moltes alteracions a la via pública que no s'han previst. Vull dir que n'hi ha arbres que aixequen les voreres, n'hi ha voreres aixecades, n'hi ha bordillos trencats, fanals trencats que porten anys sense renovar-se. És a dir, la via pública, que és el que més veu la gent, està fatal. I diguin el que vulguin, facin el que facin, si no tenen un projecte, toquen la via pública de puntetes només, no? Van fent el dia a dia perquè es vegi, perquè si algun veí es queixa, doncs intervenen allà, si és que volen o poden, però si no s'intervenen amb la via pública, no? La via pública necessita una intervenció molt potent.
1: Via pública, manteniment... Un altre dels temes que també es parla, ja a nivell general, però també a nivell de parets, l'habitatge.
2: Ui, aquest és un tema molt important. L'habitatge és una de les, diguéssim, assignatures que aquest ajuntament té pendent. I jo vull dir, perquè jo he portat doncs, aquest negociat, aquesta regidoria durant 2 anys, que s'han fet coses, s'han posat les bases perquè l'habitatge aquí pugui... L'habitatge assequible, l'habitatge social, l'habitatge d'UVPO pugui ser una realitat. El que passa és que, bueno, això ara per ara, doncs, com tot, com el que explicava abans, ho veiem doncs, que no avança, que està bloquejat, que no n'hi ha, no n'hi ha resposta, que no n'hi ha ningú tipus de reacció, i per tant veiem que no ho veiem amb perspectiva perquè no sabem encara què és el que aquesta gent, perquè tampoc ho expliquen, aquesta gent, me refereixo al govern de Tres, tenen al cap, no? Però d'habitatges, òbviament, aquí n'hi ha coses a fer. Per exemple, desenvolupar l'espai del Plàtan, que ho va comprar la institució pública de l'Incasol per poder fer justament habitatge protegit. Per tant, aquí n'hi ha una manca d'habitatge, sí o no? Sí, doncs el Plàtan ha de poder desenvolupar-se i ha de poder haver doncs, una gestió davant de la Generalitat, davant de l'Incasol, perquè això, d'una manera o d'una altra, es pugui desenvolupar i puguem posar a l'oferta pública habitatges assequibles, en règim de lloguer, a través de fundacions, a través d'entitats que es dediquen justament a fer això. Ara per ara només tenim allò que té una miqueta de lluny, aquells 58 habitatges que estaven contemplats a l'espai central, que estaven pendents de l'assignatura d'un conveni amb una fundació, i és el que volem saber, perquè no sabem a quin nivell està. Vull dir, l'altre dia sembla ser que es van dir que la propera sessió plenària pues, aniria el conveni amb la fundació. Doncs benvingut sigui aquest conveni i que sigui el més ràpid possible, perquè a l'espai central li queda ja molt poc per poder-se acabar i poder-se, doncs, d'alguna manera jurar com a tal, no? Com a espai públic i com a espai de l'Ajuntament. N'hi ha més qüestions amb el tema de l'habitatge. Jo penso que s'ha de pensar doncs, en quina mena de conveni podem fer amb els privats. Sàpiga, doncs, els que ens escolten, que l'UVPO, n'hi ha dues classes d'UVPO, aquel que impulsa doncs, l'administració pública, i aquel que per llei, que és el 40%, avui per avui, no sé si és menys o menys, però jo penso que és el 40%, aquell que està obligat per llei al promotor privat. Doncs, bueno, aquel que està obligat per llei al promotor privat, que és un 40% sempre de diguéssim, de lo que el plan d'aquell moment pugui permetre, el que cal fer són polítiques amb aquests promotors. Cal gestionar i conveniar doncs, amb aquests promotors acords perquè aquest habitatge de VPO tingui un format possiblement diferent al que habitualment, que és el més fàcil, són els fers promotors. I, bueno, que és VPO, doncs estan taxats els preus, els venc per al peu tassat i prou, jo penso que no, que aquí cal doncs, molestar-los una miqueta més, d'arribar a fer convenis, arribar doncs, a poder subscriure amb altres entitats i fundacions, si no són els mateixos, que aquests habitatges puguin, doncs, d'alguna manera, col·locar-se dins el mercat del lloguer, val, el lloguer social, perquè pugui ser gestionat i al final no deixarà de ser UVPO, però amb un format que la gent pugui, doncs, d'alguna manera arribar-hi millor, que pugui doncs, accedir de millor manera que no, perquè és que fins i tot l'UVPO, els preus que s'han posat i perquè la llei doncs, ha posat uns condicionants molt determinats, l'UVPO està també pels núvols, per determinar sous i per determinades famílies, no? O sigui, per tant, si la solució és el lloguer social, el lloguer assequible, això és el que hauria de poder fer una administració com la nostra a través de convenis sobre aquests habitatges que els promotors privats tenen l'obligació de fer per llei.
1: I és que el tema de l'habitatge està a l'ordre del dia, eh? Ara m'ho hem vist amb aquella senyora... De Mari Carmen n'hi ha moltes, a tot arreu. I la gent jove... Trobar una habitació, no un lloguer, una habitació, els hi costa una borrada.
2: Sí, jo crec que ja més enllà del que pugui fer la nostra administració local, jo penso que l'habitatge ha de poder regular-se, ha de poder regular encara més, n'hi ha regulacions. El que passa és que sí, també cal dir doncs, que els intents de regulació que ha hagut el govern espanyol per regular aquest tema, tots sabem, si no ho sabem tots, jo penso que s'ha d'insistir molt en que la competència d'habitatge la tenen les autonomies, la tenen a les comunitats autònomes. I, per tant, també s'ha de dir que aquelles comunitats governades per el Partit Popular i Vox, no?, s'han passat pel forro doncs, aquestes legislacions, insuficient, eh?, encara s'han passat pel forro l'aplicació d'aquesta llei, d'aquestes mesures, per poder doncs, evitar qüestions com aquestes. Després, tots sabem també que han hagut intentos, no?, l'últim decret que va intentar passar el govern, tant el PP com Junts, com Vox, van votar en contra, i això també la gent ho ha de saber, que aquestes coses passen, i que ara possiblement n'hi ha molta gent que és votant del Partit Popular o de Junts i està veient aquestes imatges i està dient, hòstia, això no és just, quina pena, no sé què, sàpiga que aquest partit, que en un moment determinat el representa al Congrés, va votar en contra. I això també, doncs, jo crec que s'ha de cridar una mica la consciència de tots plegats per saber una mica què d'important és a vegades a qui li donem la confiança perquè governi o a qui la traiem.
1: Lucio Gat, representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Parets del Vallès, entrevistes trimestrals. Com sempre, moltes gràcies. Ens retrobem amb vostè o amb qui sigui del Partit dels Socialistes en la propera entrevista d'aquí 3 mesos.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer venir a Rap 107, com sempre, i doncs, el PSC, a través de la meva persona o qualsevol altre de les meves companys que t'ho farien també perfectament, la nostra candidata, per exemple, que és l'Ojara Valdivia,
1: sí,
2: doncs vindrem totes les vegades que ens crideu.
1: Moltes gràcies.
0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a Rap 107 FM.
3: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de Rap 107, corresponent aquest en dijous, aquest 1 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui parlarem al nostre informatiu d'un dels punts aprovats, en aquest cas per unanimitat, a la darrera sessió plenària del passat dijous, just fa una setmana, el 24 de setembre, i que fa referència a l'ordenança de protecció i tinença d'animals. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu, en tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
3: Seguim amb les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre. Hi vam poder escoltar l'entrevista amb la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, que és Sandra García. Avui farem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista. Aquest pròxim cap de setmana, el grup Enganxades al Ganxet té una cita amb tothom que s'hi vulgui afegir per començar a treballar en la proposta de decoració de cara a les festes de Nadal. I us avancem que la colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festassa, la festa de la cervesa, pel 10 d'octubre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà cap a Singapur per parlar de 227 blocs de formigó que estan tirant al mar per construir un enorme mur. En sabrem els motius. Serà la curiositat, l'apunt del dia, a la part final de l'informatiu d'avui, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de Rap 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: Rap 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
3: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari, amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situació d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança al grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat. Vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
4: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
3: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
5: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
3: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
6: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
3: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
7: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació doncs, d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
3: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
8: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir-los d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
3: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals, una campanya campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
0: RAP 107. Serveis informatius.
3: Dins les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets aquest mes de setembre, aquest passat dimecres, en vam parlar amb la regidora portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, i com sempre fem després de l'entrevista, el nostre informatiu, un petit resum dels 20 minuts de conversa, i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. Ella començava parlant del punt del ple del passat dijous, 24 de setembre, que no va aprovar el punt que feia referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana i Parets per la República, Junts per Catalunya i les dues abstencions de Sumem Esquerres a Parets.
9: El compte general no es va aprovar. Nosaltres, evidentment, no podíem votar en contra d'uns comptes que nosaltres formàvem part de l'equip de govern durant tot l'any 2025, no? Per tant, home, doncs una mica per coherència, doncs havíem d'almenys abstenir-nos, no? En aquest sentit. L'abstenció, doncs, ve una mica també, doncs, provocada perquè sí que realment que un cop coneguda la liquidació, perquè evidentment, encara que formessin part de l'equip de govern, no obstant això, gestionem, evidentment, les nostres àrees i portaven els comptes, doncs, molt al dia, però d'altra banda, clar, a la resta de l'equip de govern, doncs, bueno, aquesta informació, doncs sí que és veritat que fins que tu no veus la liquidació general, doncs tampoc pots avaluar ben bé que nosaltres ja intentàvem fer, doncs, pressió i força, doncs, cap a la regidoria, sobretot cap a equipaments, perquè sí que en l'àmbit educatiu, doncs, a mi m'afectava més directament en tant en quant jo portava la regidoria d'educació durant tants anys, i és evident, doncs, que hi havia aquesta manca, no?, d'inversió a les escoles, i sí que és un tema, doncs, que es tractava molt sovint amb les direccions de les escoles, i per tant, doncs, sí que s'intentava que es fessin més inversions en l'àmbit de les escoles, i evidentment, doncs, d'altra banda, doncs, el tema d'inversió, sobretot cap a la via pública, no?, que això jo crec que no cal ni esmenar-ho, perquè, doncs, tothom ho veu, no?, i projectes que tenien pactats, no?, entre tot l'equip de govern.
3: Cassandra García parlava del cas Mari Carmen per fer referència a la situació actual de l'habitatge en general i l'habitatge social en concret. Va sortir el tema també de l'espai central.
9: Jo crec que Mari Carmen, doncs, és un d'aquells cas molt escandalosos, no?, que sí que posen a sobre la taula que hi ha un problema real amb l'habitatge, que li pot tocar a qualsevol, a totes les edats, i que, per tant, s'ha de fer quelcom, no?, perquè no és només que li afecti als joves, que no poden marxar de casa, que també, ostres, doncs, alguna cosa està passant, no?, i, per tant, sí que s'hauran de posar les mesures necessàries, doncs, per intentar, bueno, aturar, no?, aquests preus i que la gent, doncs, tingui dret, doncs, a l'habitatge, a la vivenda, i sembla que estem de cop una altra vegada, no?, el 2012, 2015, i és fort, no?, sembla que no hem après. Jo dic, home, no sé si ha de venir una altra crisi, que no hem après res dels anys, doncs, sembla que no, no? Que és curiós, aquí a Parets del Vallès, no?, que al final és el que nosaltres tenim, la competència, bueno, competència en d'habitatge tampoc, no?, però no tenim competències en moltes coses, sempre ho hem dit, i al final els ajuntaments som la primera pedra on el ciutadà, doncs, ve a picar-te perquè l'ajudis, perquè al final el ciutadà busca ajuda i l'ajuda més directa la té en el seu ajuntament. Per tant, nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, doncs, evidentment, seguim molt de prop el tema dels 58 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a l'espai central. De fet, vam fer una pregunta en el darrer ple. L'últim que vam saber era que es tramitarien a través d'una fundació, perquè considerem que si ara mateix l'Incasol sol doncs, no té recursos humans, diguéssim, per tirar endavant tots els projectes que ha de desenvolupar arreu del territori, doncs ja està bé que ho facin fundacions. No, no, en aquest sentit, mentre tot sigui transparent, no tenim cap problema. Lo important és que es facin aquests habitatges.
3: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets parlava de donar solució als pisos del Sareb que hi ha a Parets i de l'Espai del Plat en terrenys comprats per l'Incasol.
9: També nosaltres insistim molt en els habitatges que hi ha davant de la benzinera, no? Tot aquell bloc de pisos que, com tothom sap, doncs, són de la Sareb i que doncs, hem de mirar i hem d'intentar trobar la manera de veure si això doncs, ho pot assumir la Generalitat. No cal ni que us assumeixi l'Ajuntament, la Generalitat, i a través d'aquí doncs, veure si es pot fer doncs, també algun tipus de lloguer social, lloguer assequible, i d'altra banda, doncs, nosaltres també posem a sobre la taula el tema del plàtan, que sembla que ja no es parla d'aquest tema, i va ser un tema de moltíssima tensió dins del nostre municipi que va ocupar doncs, l'agenda política i social del nostre poble durant molts mesos, i ja no es parla d'això. El plàtan el va acabar comprant l'Incasol, que no entraré ni en les maneres ni en les formes, perquè segurament doncs, tampoc tinc tota la informació. Però ara mateix el que sabem és que aquell terreny és de l'Incasol. Que desenvolupi allà els habitatges. Hi ha un projecte que desenvolupi els habitatges protegits. Allò ho va comprar l'Incasol. Bueno, allò va ser com va ser. I per tant ara doncs, bueno, aquells terrenys són de l'Incasol. Vinga, que construeixin. Ja sabem que a vegades hi ha interessos i ara no interessa parlar d'aquest tema. Posem-ho a sobre la taula, perquè a mi sí que m'interessa parlar d'habitatge i allò és un terreny de l'Incasol, doncs que construeixin habitatges.
3: Per acabar, Cassandra García parlava de la manca de manteniment que viu Parets i de la tala indiscriminada que està patint d'arbres al municipi, especialment a la zona de l'Eixample.
9: Jo crec que és una evidència, no? No podem dir pas al contrari. Nosaltres hem posat moltíssimes instàncies en el sentit aquest de peticions i la veritat que la manca de manteniment no s'entén com sent un ajuntament amb el pressupost que té, que en aquest ajuntament hi ha diners.

0: nosaltres no estem a govern, no tenim aquesta informació. Hem posat a instàncies, no se'ns contesten, però ens preocupa bastant, bastant. Nosaltres portàvem la regidoria de Medi Ambient i sabem que els arbres, si estan sans, no es poden tallar. I, per tant, sota quins criteris s'estan tallant tots aquests arbres que estem veient en els últims, en els darrers mesos, no? Perquè l'eixample és una barbaritat. O sigui que, bueno, veurem a veure, no?, en aquest sentit, què diu el govern actual. Govern que està totalment en precari. La veritat que és que, clar, sembla que les coses funcionen perquè, bueno, tenim tècnics meravellosos a la casa, però és evident que la situació en precari que tenim no s'hauria d'admetre. Una miqueta de reflexió, una miqueta de responsabilitat. Quan algú perd la confiança de tants regidors, ostres, això s'ha de reflexionar i un no es pot quedar en el poder simplement per continuar en el poder, perquè és evident que el poble està paralitzat.
1: Les entrevistes trimestrals seguiran aquest en dijous, 1 d'octubre, amb l'entrevista al portaveu del PSC, en Lucio Gat. El pròxim dilluns tornarem, farem una pausa divendres i dilluns tornarem, i serà el torn d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, amb Jordi Seguer, i la darrera de les entrevistes serà el dimarts, dia 6 d'octubre, amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Entrevistes que es fan a 8:15 del vespre, amb redifusió el mateix dia a les 12 de la mitjanit, i les podeu tornar a escoltar un cop realitzades a través del nostre web www.rap107.fm.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou objectiu, un nou propòsit, tant de cara a les festes de Nadal, dins el seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances amb energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per Nadal. La primera trobada alerta serà aquest pròxim dissabte, 3 d'octubre, a la sala del ganxet, que està situada al casal de Canoms. Conviden a tothom a partir de les 10 del matí, que faran la presentació de propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte, i cap a les 11 ja començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava aquesta trobada del cap de setmana.
3: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar, doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple durant la darrera festa major d'estiu al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que convidessin a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant en els muntatges. La trobada per començar a treballar aquest projecte de Nadal serà aquest dissabte 3 d'octubre, oberta a tothom, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: La colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festa pel pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al parc davant de la seva seu de la Morada, la seu de la colla. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm, amb un escalabirres, música i, com no, Fran

0: furs. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs, la Marga Álvarez, i ella ens donava més detalls d'aquesta festa, que és oberta a tothom.
1: Els Manyacs no parem, hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella d'Am i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de, davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb una escala birres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella d'Am, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses, també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
0: La colla castellera dels Manyacs de Paret celebrarà el mes de novembre el seu 11 aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música. En breu ja anirem coneixent més detalls. De moment, el mes imminent, dissabte 10 d'octubre, Festa de la Cervesa, oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant de la seva seu, la Morada, al Parc del Cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
2: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Anem a Vilanova, perquè aquest municipi, Vilanova del Vallès, cancel·la totes les fires fins a arribar a finals d'any per reduir la seva despesa econòmica. Des d'ara i fins a finals d'any, el nou equip de govern de Vilanova del Vallès ha pres la decisió de cancel·lar totes les fires que hi havia previstes, a excepció de les de Nadal. En total, en són tres, entre les quals una de gastronòmica i el Festival del Motor previst pel 17 i 18 d'octubre. Aquesta, segons explica el regidor d'Economia d'aquest consistori, és una mesura per reduir la despesa de l'Ajuntament, de la mateixa manera que ho és la revisió d'hores extra que es començarà a fer al consistori. En l'audiència pública que es va fer el passat 3 de setembre al Centre Cultural de Vilanova, el govern donava a conèixer que el deute actual és de 4,26 milions d'euros i un romanent negatiu de tresoreria de prop de 2 milions d'euros. A mitjans de juliol s'anunciava que l'anterior govern no havia presentat la liquidació de l'any 2025 a la Generalitat i que, per aquest motiu, quedaven suspesos els pagaments de les subvencions. Un cop aprovada la liquidació del 2025, han convocat a la Comissió Especial de Comptes per poder-la revisar amb tots els grups municipals. Aquesta liquidació s'exposarà al públic i s'enviarà a altres organismes oficials perquè la fiscalitzin. L'equip de govern de Vilanova del Vallès vol fer una revisió profunda de l'estat de la comptabilitat de l'Ajuntament. Per això, encarreguen una auditoria que consideren necessària malgrat la intervenció a la Diputació de Barcelona i del Departament d'Economia i Finances que han fet la liquidació i han auditat aquests números. Des del govern municipal treballen per redactar un pla de sanejament del consistori per poder-lo presentar a la Generalitat amb l'objectiu que els concedeixin un préstec de 10 anys de prop de 2 milions d'euros amb la prioritat de poder pagar als proveïdors. El nou equip de govern, després de la moció de censura, va fer públic que l'Ajuntament té pendents per pagar 3 milions d'euros en factures dels anys 2025 i 2026. I de Vilanova del Vallès ens anem a parlar de Mollet. Aquest municipi crea una taula per impulsar i dinamitzar la formació professional. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional per tal de reforçar la connexió entre els agents del sistema educatiu, el teixit empresarial i els agents socials del municipi. Amb aquest nou espai, segons ha explicat l'Ajuntament, es busca avançar cap a una oferta formativa més ajustada a les necessitats del territori i als reptes del mercat laboral. La primera reunió de la taula va comptar amb la participació de representants de centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions vinculades als àmbits de formació i ocupació. entre les principals accions que es van abordar i que es van arribar a un acord, hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres i empreses que facilitarà l'organització de visites a companyies, jornades de portes obertes i altres activitats que permetin acostar l'alumnat al món laboral. La taula també va acordar organitzar durant el darrer trimestre d'aquest any dos fòrums sectorials. El primer se centrarà en els àmbits de la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon abordarà les necessitats i oportunitats del sector sociosanitari. Aquests espais serviran per aprofundir en la col·laboració entre diferents actors.
2: El temps a RAC 107 FM.
3: Hola, què tal? Màxim seguiment meteorològic ja a aquestes hores de la jornada, i és que es presenta una tarda complicada a bona part de Catalunya, amb ruixats que veurem sobretot al Pirineu, Prepirineu, especial atenció al Solsonès, al Berguedà, perquè aquí els ruixats podran descargar amb molta intensitat. A la resta de la Catalunya central també tindrem ruixats, però sobretot el gruix més destacat el tindrem al sud del país, uns ruixats que s'iniciaran també, com diem, a la tarda i que duraran ben bé fins demà divendres. Compte a comarques com la Terra Alta, Baix Ebre i sobretot el Montsià, on els models ens indiquen que podrien acumular al voltant dels 250 litres per metre quadrat. També a la zona de l'Alt Camp i del Tarragonès les acumulacions ens marquen que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Per tant, si us heu de desplaçar cap al sud, molta precaució. Aquí a Parets del Vallès, al llarg de la tarda, podrem tenir ruixats que aniran circulant, però, òbviament, amb unes quantitats molt més inferiors. Tot plegat amb unes temperatures que recularan ja, amb un ambient que a poc serà més de tardor. Ahir vam fer una màxima de 26 graus, doncs bé, avui quedaran una miqueta per sota, amb una mínima que ha estat pràcticament tropical aquí al poble, amb uns 19,9 graus. Aquesta propera nit i matinada, pendents encara del sud del país, perquè aquests ruixats continuaran persistint, acumulant molts i molts litres, i demà divendres sí que es mantindrem aquesta inestabilitat al sud, i a la tarda els ruixats apareixeran també a la zona del Pirineu més occidental. Aquí es presenta un divendres amb un cel molt més variable, molt més tranquil, i amb aquestes temperatures diurnes que oscil·laran entre els 22 a 24 graus. I de cara al cap de setmana tindrem inestabilitat. Si no és aquí Parets del Vallès, seran altres punts de Catalunya. Sí que és cert que dissabte quedaríem més restringits, sobretot a la zona del Pirineu, Prepirineu, i a les darreres hores a comarques gironines, tenint un dissabte aquí al poble amb un cel molt més variable. Diumenge sí que es presenta una jornada molt més inestable, amb ruixats que podrien ser generals, sobretot a la segona meitat de la jornada, i amb aquestes temperatures que es mantindran molt normals per l'època de l'any. Així doncs, deixeu-nos recordar molta precaució a les immediates hores si us heu de desplaçar al sud, perquè les acumulacions de precipitacions podrien provocar danys. Ojalà que ens equivoquem, però repetim, molta precaució. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter a Mete Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta de viatge cap a Singapur. Parlem de que estan tirant 227 blocs de formigó a la mar per a construir un enorme mur, el port automatitzat més gran del món. Singapur, malgrat la seva reduïda grandària, està duent a terme un dels projectes portuaris més ambiciosos de tot el món per a transformar per complir el seu port de Tuas. Una vegada finalitzat, ocuparà una superfície de 13.370 metres quadrats, una extensió comparable a més de 3.000 camps de futbol. El nou port, situat a la costa oest del país, albergarà 66 molls que sumaran una longitud total de 26 quilòmetres, preparats per a rebre els majors vaixells portacontenidors. D'acord amb l'Autoritat Marítima i Portuària de Singapur, està previst que aquest projecte es completi l'any 2040 i que abasti una capacitat anual de 65 milions de TEU, que es diu que és la unitat equivalent a un contenidor estàndard de 20 peus. Aquesta xifra suposarà gairebé el doble del volum gestionat en el 2021, quan la xifra va pujar als 37,5 milions de TEU. Actualment, el projecte es troba en la seva segona fase de construcció, en la qual s'està aixecant un moll de 8,6 quilòmetres de longitud mitjançant aquests 227 blocs de formigó al que ens referíem al principi. A l'interior del port, pràcticament tot estarà automatitzat. L'autoritat portuària contempla instal·lar grues de pati capaços d'operar de manera autònoma, vehicles sense conductors i grues de vaixell a terra controlades a distància, coordinades des d'un centre de control com si formessin part d'un únic sistema. Aquesta infraestructura convertirà a Tuas en un autèntic laboratori de proves per a l'automatització i la digitalització de PSA, l'operador del port, que pretén aplicar posteriorment els coneixements adquirits en les seves instal·lacions de tot el món. Quan estigui plenament operatiu, el complex podrà gestionar fins a 65 milions de contenidors a l'any. Les obres d'aquest port es desenvolupen per diferents fases. La primera etapa, inaugurada oficialment al setembre del 2022, contempla 21 molls d'aigües profundes i està dissenyada per aconseguir una capacitat pròxima als 20 milions de teu anuals quan estigui plenament operativa el pròxim 2027. PSA ja està treballant en noves zones de terreny guanyat a la mar per a continuar ampliant el complex, mentre que algunes de les terminals portuàries històriques de Singapur es preparen per a traslladar progressivament les seves operacions a Tuas. Així mateix han presentat a un centre logístic amb una inversió de més de 600 milions de dòlars, que estarà estretament vinculat al funcionament del port. Durant la inauguració, el primer ministre va destacar la importància estratègica de la nova infraestructura i va assegurar que serà la porta de Singapur al món. Una vegada finalitzat, el complex ocuparà unes 1.337 hectàrees, una superfície equivalent, com us dèiem, a més de 3.000 camps de futbol. Les seves 66 hectàrees es distribuiran al llarg dels 26 quilòmetres de la costa dissenyats per acollir fins i tot els vaixells més grans portacontenidors que hi ha al món. La part més impressionant d'aquesta infraestructura encara està amagada sota l'aigua. Durant aquesta segona fase, Singapur està instal·lant aquests 227 enormes blocs de formigó, cadascun amb una altura similar a la d'un edifici de 10 plantes i un pes aproximat de 15.000 tones, que permetran crear un dic marítim de 9 quilòmetres. Aquestes gigantesques estructures es fabriquen directament en la zona de les obres i s'emplenen parcialment amb material de llast per a garantir la seva estabilitat una vegada col·locades sobre el fons marí. El seu objectiu és actuar com una barrera enfront de la mar i permetre la creació de terreny artificial protegit de l'onatge. Sobre aquesta nova superfície es construirà el moll de prop de 9 quilòmetres corresponent a la segona fase del projecte. L'autoritat marítima i portuària de Singapur treballa al costat dels operadors portuaris per accelerar la incorporació de tecnologies digitals. Entre les seves iniciatives es troba el desenvolupament del sistema conegut com gestió del trànsit marítim de pròxima generació, dissenyat per a oferir informació precisa i en temps real sobre els moviments dels vaixells. En aquest port, a Tuas, s'utilitzaran grues de pati electrificades dissenyades per oferir una major flexibilitat i capacitat de maniobra, juntament amb vehicles guiats automàticament encarregats de traslladar els contenidors entre els molls i les zones d'emmagatzematge. Tot aquest sistema es podrà supervisar de manera remota des del centre de control del port de Tuas, amb l'objectiu d'aprofitar millor els recursos, augmentar la productivitat i afavorir la creació de llocs de treball de major qualificació.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a 8:15 del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: I parlant d'aquest port Tuas a Singapur, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dijous 1 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: El filial del Club de Futbol Parets va perdre al camp de la Llagosta 2-1 en un partit en un camp complicat, on els paretans es van veure sorpresos per l'equip de la Llagosta. Un Parets que va jugar amb Wender, Sebastià Malpica, Gorka Rivero, Joan Molina, Manel Anton Bordet, Samuel Casado, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, David García, Daniel Tejero, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Alejandro García, Enric Jalabert, Aleix Mogas, Gerard Boix i Iker Zambrano. Al final, com dèiem, 2-1 en un partit que dintre que va ser igualat, tot i que es va avançar el conjunt de la Llagosta amb 2 gols, Alan Terán i Antonio Alba, i al minut 68 Aleix Mogas va reduir diferències, però no n'hi va haver prou d'aquest partit. Ens en parlava l'entrenador del filial del Club de Futbol Parets, en Raúl Pérez.
2: El partit era un camp complicat, el camp de la Llagosta, on sempre costa guanyar, un camp petit, on va molta afició seva, i a part que tenen molt bons jugadors. I, bueno, la primera part vam estar molt bé, fins al minut 30, que encaixem el primer gol. En el minut 2 i minut 3, en el minut 2 tenim un pal i al minut 3 tenim un 1-1 només contra el porter. No fiquem cap d'aquestes dues i després això, fins al minut 30 estem bastant bé. Ells ens generen alguna acció aïllada amb desplaçaments llargs i poca cosa més.
1: Però tot i això arriben els gols de la Llagosta i van venir dos de cop.
2: I al minut 30 una pressió alta que la seva defensa la fem bé, però després ens fica el seu central una passada per dins, que no tanquem bé aquests espais, ens guanyen l'esquena i ens fiquen l'1-0. I després, 10 minuts després, una acció per banda, saltem malament a la pressió, i ens arriben per fora una possible falta que li fan al nostre jugador i fica una passada enrere i ens fiquen el 2-0. Després, al minut 45, una jugada igual que en el primer gol, fem un penal que el fallen i ens anem al descans 2-0. I a la segona part fem canvis i de més, i la veritat que no ens arriben a porta. Estem jugant els 45 minuts quasi bé al seu camp, amb ocasions molt clares, i, bueno, fiquem un gol, però podríem haver ficat 2, inclús 3, però no vam estar fins a cada porteria. I res, que serveixi per aprendre, que l'equip continuï creixent, però competint com els primers 30 minuts i sobretot com la segona part, els resultats arribaran segur.
1: Al final, 2-1, derrota del Parets B, del filial. La resta de la jornada d'aquest grup, Ramassat 3, Sant Celoni 2, Canovelles B 2, Vilamajor 1, La Torreta 2, Montmeló 0, Llinars 0, Lliçà de Vall 5, Escola Futbol Base Ripollet 2, la Roca Penya Blanblava 0, Sant Quirze 5, Llerona 1, Palau 4, Cardedeu 1 i la Llagosta 2, Parets 1. A la classificació, líder el Lliçà Avall amb 6 punts, igual que el Ripollet, i el Ramassà. El Parets, recordem que té només un punt. Propera jornada, en aquest cas serà la tercera jornada que juga el Club de Futbol Parets i tornarà a jugar a casa. I ho farà contra el Ramassà, que porta 6 punts. Partit que jugarà dissabte, concretament a 15:45 del vespre. També Vilamajor, Cardedeu B, Lliçà, Vall, Sant Quirze, Sant Celoni, La Torreta, la Penya Blanblava, La Roca contra Base Palau, Montmeló, Llinars, Canovelles, la Llagosta i Llerona, Escola Futbol Base Ripollet. Repassem la jornada dels equips del Club Voleibol Parets, amb els resultats que hi han hagut. Entre ells, l'Alaví Mixta en aquest cas no va jugar, l'infantil femení va perdre 0-3 contra l'Alella, el cadet femení va perdre 3-0 a la pista del vòlei Vallbona, el juvenil femení també va perdre 3-0 contra el vòlei Vallbona i el sènior masculí també ho va fer contra el conjunt del Sant Quirze en aquesta primera jornada en què han estrenat la competició i en la que, lògicament, mica en mica han d'anar millorant. Hem parlat amb els seus entrenadors, amb alguns dels seus entrenadors. És el cas dels equips femenins i, concretament, Alejandro Crisóstomo. Això és el que ens deia.
3: Muy contento con este inicio de la liga. Siempre hay mucho nervio y ganas cuando llega el primer partido. Y tanto el cadete juvenil femenino como el senior masculino han afrontado este comienzo con mucha ilusión. En el cadete y juvenil femenino tenemos un grupo con muchas ganas de aprender, de competir y sobre todo de seguir creciendo juntas. Es un equipo joven y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero las primeras sensaciones han sido muy buenas, tanto dentro como fuera de la pista. Y el senior masculino también ha empezado con mucha energía y con ganas de demostrar todo lo que llevamos trabajando durante la pretemporada. Ahora toca ir cogiendo ritmo de competición, corregir errores y seguir mejorando partido a partido. Al final, esto acaba de empezar. Nos queda mucha liga por delante y lo más importante es seguir disfrutando del voleibol, competir y crecer como equipos.
1: També ens han comentat els seus equips l'entrenador Mario Peña.
4: Bueno, la verdad que yo me voy del partido bastante contento, sobre todo por la evolución dentro del mismo partido. Es verdad que no era un partido fácil, no ha sido un partido fácil en ningún momento, porque el equipo contrario tenía gran control de balón, se notaba que seguramente muchas de ellas ya llevaban años jugando, y al final en nuestro equipo, bueno, la gran mayoría acaban de empezar este año, entonces eso también hace bastante. Los dos primeros es verdad que empezamos bastante, los dos bastante nerviosos y bueno, con una diferencia de puntos bastante grande, que luego ya empezamos a jugar un poquito mejor, con menos ansia, moviendo un poquito más el balón y demás, y pudimos recortar más la distancia, pero bueno, no se pudo ganar. Y luego en el tercero, la verdad que fue una lástima porque estábamos en todo momento por arriba del marcador, hasta al final de ser que los nervios, tanto en el saque como en recepción y demás, pues nos jugaron una mala pasada y bueno, al final se perdió el partido, pero bueno, como digo, es un punto de inicio bastante para que también muchas chicas, que era su primer partido para muchas de ellas. Entonces, bueno, nada, paciencia y poco a poco seguro que se irá viendo la evolución y como digo, estoy contento por la actitud que siempre tienen las chicas, que la verdad que es admirable, y lo único que eso, que hay que ir controlando los aspectos propios del juego, las emociones y la frustración y demás, pero por lo demás estoy muy satisfecho, la verdad.
1: I és que cal tenir en compte que algunes de les jugadores debutaven en un partit de Lliga, en vòlei, que han començat fa poc. L'evolució segur que serà bona d'aquests equips del Club Vòlei Parets.
0: Notícies.

Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.

Benvinguts a Rock Sense. Avui amb una banda nord-americana, The Shins. Una banda d'indie rock formada l'any 1996 a Albuquerque, Nou Mèxic. La formació actual està composada per James Mercer a la veu i a la guitarra, compositor, Joe Plummer a la bateria, Jessica Dobson a la guitarra, Yuki Matthews al baix i Richard Swift als teclats. La banda té una seu, té la seva seu a Portland. The Shins van començar el 96 a Albuquerque, però com un projecte paral·lel de Mercer i Neil Langford, els dos membres de la banda Lo-Fi Flake, formada el 92, on 99 Flake, ara anomenat Flake Music, es va desintegrar i els membres van formar The Shins. El nom està basat en la família fictícia en el show de Broadway The Music Men, el favorit del pare de Mercer. Poc després, la banda va llançar dos singles a Omnibus Records, Nature Bears a Vacuum, el 98, i When I Was Step, del 2000, i es van embarcar una gira amb Modest Mouse. Durant la gira a San Francisco, les dues bandes van conèixer un representant de Sub Pop qui finalment els va oferir el llançament del seu àlbum de debut. De fet, el seu primer àlbum és Oh Inverted Wall, que estem escoltant amb el tema One by One All Day. Però un dels seus primers temes destacats de The Shins va ser Caring is Creepy.

grup amb molts tocs psicodèlics, molt influent de grups a finals dels 60 als Estats Units. El tema més conegut d'aquest primer disc era New Slang.

El seu següent disc va ser Chutes to Narrow. Va ser, com dèiem, el següent disc llançat el 2003 amb aclamació de la crítica i es va convertir en un dels discos més venuts de la disquera Sub Pop amb més de, amb quasi 400.000 còpies fins a la data. On tenia temes com Kissing the Lipless, escoltem, The Shins, avui protagonistes, com dèiem, a Rock Sense.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: I el 2007 treuen Wincing the Night Away. Aquell any seria el disc que va vendre més còpies, concretament a la primera setmana, al segell Sub Pop. Sleeping Lessons, el tema que escoltem. The Shins, avui protagonistes a Rock 107.

I és que a partir del 2008 James Mercer va renovar per complet l'alineació de la banda i va col·laborar paral·lelament amb Danger Mouse amb el projecte Broken Bells. Sota una formació amb base a Portland, Oregon, van editar aquests àlbums Port of Morrow i més tard Heartworms.

Els Shins van treure el seu últim disc amb Headworms l'any 2017, on hi havia aquest tema Name of You, amb James Mercer al capdavant.

I acabem amb Simple Song versionada en directe dins el seu Live from the Lot del 2012. Deixi'ns avui protagonistes, han estat protagonistes a Rock Sense. Disfruteu de la música. Adéu.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que, si més no, ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades, que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell, de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Illumina el meu camí. Light my way.

una veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere. 1994, aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim, amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos com un que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest és un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin. Mojo Pin.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època, com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

Dues veus úniques i realment impactants. D'una banda, de la de Layne Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades. I després, també, la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 d'Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002. Doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat, Cançons autodestructives. Primera part, n'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock and Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que, a més, és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir doncs, fa relativament poc al Primavera Sound a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Clàssics.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals polítiques, avui amb el PSC i en aquest cas el seu representant, en Lucio Gat, que ha vingut aquí als estudis amb nosaltres. Lucio, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: 20 minuts per parlar de com veu la situació aquí a Parets, a l'Ajuntament. Jo sempre he començat pel darrer ple. Què li va semblar el darrer ple de l'Ajuntament?
2: Bueno, al ple normalment hi van propostes que el govern doncs elabora, no? Van haver algunes qüestions que nosaltres vam considerar oportunes tirar endavant i per tant la nostra actitud va ser positiva, digues-se la nova ordenança del benestar animal, no? De com s'ha de poder regular doncs aquesta relació de les persones i els animals domèstics, els animals de companyia. D'altres no les van semblar ben treballades, com va ser el tema de les terrasses i l'ocupació pública per les terrasses de lo que és el sector de la restauració. No tant l'ocupació de la via pública, que penso que sí que hi havia un treball millorable, però que hi havia un treball de fons, com a lo que era lo que representava l'ocupació de les terrasses privades d'ús públic, no? Aquí n'hi havia una manca tremenda de regulació, inacceptable, i per tant és que no hi cabia ni tan siquiera l'oportunitat d'abstenir-te per poder fer després unes al·legacions, perquè al·legacions sobre quina base, sobre quina proposta, si no n'hi havia, no? Per tant, al ple, doncs, entre aquestes coses també va haver-hi el tema de la modificació del ROM, que òbviament no estàvem d'acord per el format i doncs les maneres en les que se presentava, i qüestions com l'elecció del nou jutge de pau, que és convenient quan arriben aquestes propostes, doncs que n'hi hagi un consens i n'hi hagi una, diguéssim, una posició unànim, doncs perquè és una, jo diria que és un perfil, és una figura altruista, bàsicament altruista, de molta vocació, de servei públic, i que, per tant, no pot estar impregnada per les diferències polítiques que poden haver. A l'hora de triar una persona, possiblement cada partit polític podria tenir la seva opinió, i així es va manifestar doncs, en la Junta de Portaveus, però en el ple, com es va comprovar, doncs la votació va ser unànim.
1: Bé, com veu la situació general de l'Ajuntament de Parets?
2: Aquesta és una bona pregunta. El meu grup, el que veu en aquest Ajuntament és una situació cada vegada pitjor, no? Jo crec que aquest govern de tres s'està carregant literalment l'Ajuntament. I no ho diem nosaltres simplement perquè ara podíem... Algú podia pensar, no, són un grup que estan ressentits amb aquests companys. No. Això és una percepció que està generalitzada doncs, en la pròpia estructura de l'Ajuntament, el propi personal, situacions molt complexes, que no, incòmodes, injustes... Sí, literalment, s'està encarregant l'Ajuntament i aquest Ajuntament no es mereix, aquest municipi no mereix un Ajuntament doncs, que vagi en detriment com ho va aquest. És un Ajuntament, és un grup de tres persones que s'han volgut atrinxerar i aquesta institució no pot permetre aquest atrinxerament més, cap dia més, no? Són persones que no tenen projecte, en principi, no tenen cap projecte. És un Ajuntament que no es mereix que estigui impregnat de desil·lusió i de desídia i de manca de perspectiva, perquè no n'hi ha ni il·lusió entre les persones que governen, ni tenen perspectiva, ni tenen projecte, ni tenen cap idea que pugui d'alguna manera avançar cap endavant. Només dedicant-se a aquelles coses que s'han

0: cap projecte de futur, i això jo crec que els ciutadans, els veïns i les veïnes de Parets no s'ho mereixen. Algú pot arribar a dir, com diuen, bueno, falta poc per les eleccions, és el maig del 27, bueno, poc, estem parlant de gairebé un any, i un any a la gestió pública és molt temps, no? Es poden arribar a fer moltes coses, coses que d'alguna manera tenen una urgència social, no? I que no avancen perquè manca iniciativa, perquè manca possiblement relacions que s'han de fer en política, relacions institucionals, contactes i tal. I manca, com he dit abans, manca il·lusió, manca perspectiva, manca ganes de fer. Poden dir, poden donar o voler donar la imatge de que treballen molt, però un ajuntament no es manté només amb la imatge ni carregar de fotos i discursos que no diuen res, no?, davant de la gent, per poder, doncs, omplir espais, no? Un ajuntament necessita gestió, necessita de veritat peus a terres i tocar les qüestions que afecten els ciutadans i els problemes que afecten els ciutadans, que no són pocs, malauradament, no són pocs al nostre municipi.
1: I quina és la solució o solucions que apostaríeu al Partit dels Socialistes?
0: Bé, nosaltres hem volgut ser prudents amb tot això. Des del febrer d'aquest any hem volgut mantenir una certa, doncs, perspectiva de com podien anar les coses, no? Hem volgut ser respectuosos també. Els dols sempre són de mal passar, no? I, per tant, doncs, la situació no ha estat una situació agradable, i, per tant, hem volgut ser prudents i, sobretot, respectuosos amb el que representaven i responsables, no? Però, clar, el temps va passant, aquí no n'hi ha cap reacció, la reacció és, doncs, l'atrinxerament, i, per tant, com he dit abans, no, les coses no es mouen del lloc, no? Van passant els dies, van passant els mesos, i aquí no passa res, no? Te porten temes al ple sense treballar-les en condicions, i així, doncs, i després te cauen. En fi, que nosaltres això ja hem arribat al punt al que que hauríem de poder fer, doncs, alguna passa endavant si és que ningú més la feia, no? I, per tant, i aquesta passa endavant la vull explicar, perquè és que n'hi ha gent pel carrer que ho pregunta, no? Bueno, i això, i com el que està, i aquesta gent que estan allà, si està tan malament, si gestionen tan malament, si no tenen il·lusió, si no tenen projecte, per què permeteu que continuïn, no? I clar, i nosaltres no som els que estem permetent que continuïn. Això també s'ha de deixar clar. Nosaltres estem disposats a... No, i així ho hem manifestat ja, doncs, a la primera força política per el número de vots que té aquest ajuntament, que és Esquerra Republicana, l'hem proposat una possible sortida amb aquesta situació. I les hem proposat que estarien disposats a contribuir, doncs, a que aquesta gent puguin sortir de les responsabilitats de govern, no de regidors, perquè l'acte de regidor cadascú d'ells la tenen, no? Però sí que puguin sortir de aquestes responsabilitats de govern a través d'una moció de censura que no demanaven, i no ho fem, i no hem demanat res per nosaltres. Nosaltres simplement el que volem és que l'Ajuntament pugui ser més eficient, pugui ser més eficaç, pugui gestionar-se justament, equilibradament, amb el número de polítics que representa, que aquesta administració necessita pel número, pel pressupost que tenim d'important i pel número d'habitants i els serveis que tenim. I, per tant, hem col·locat sobre la taula a la principal força de l'oposició, Esquerra Republicana, doncs que doni un pas, doncs, amb el nostre suport, perquè això no continuï. Sense demanar res a canvi, i això és important. Sense demanar res a canvi. Que ningú aquí ara vulgui fer la interpretació de dir, no, ara aquests volen repartir-se les cadires. Res de repartiment de cadires. No volem això. El que volem és que se gestioni. Que se gestioni tot aquell temps que queda. I, per tant, que se gestioni bé i que això pugui repercutir en benefici, que no ho serà, perquè per molt que puguem-ho fer, doncs, és poc temps i som conscients, però almenys quelcom més del que s'està, doncs,

0: produint en aquests moments, no? Esquerra Republicana ens ha dit que bueno, que possiblement ells ja, són ells els que han d'explicar la resposta, eh? Però a nosaltres ens va dir que això arribava tard, que potser doncs, se n'hauria d'haver fet abans, però bueno, jo pensem, eh? Que mai és tard si la dita és bona, no? I per tant, és veritat que n'hi ha dificultats pel mig, que és complicat perquè és poc temps, que entrarem aviat, si no ja, entrarem en una campanya electoral, les municipals són sempre guerreres, no? Perquè doncs, és la política de més a prop que tenim, però nosaltres creiem que això tindria que haver-se donat un pas endavant i intentar buscar una solució per deixar de tenir aquest ajuntament bloquejat, que cada vegada més se lo estan carregant les tres persones que estan governant perquè no tenen, com he dit abans, ni il·lusió, ni projecte, ni ganes, ni perspectiva de futur. Potser algú, els que estan, té alguna perspectiva de futur, però potser està pensant més en el futur que no pas en el present. I el present també s'ha de poder doncs, gestionar.
1: Bé, aquest és el tema, ja posant en concret, per exemple, el tema de via pública, manteniment i neteja, com veu la situació?
0: Bueno, jo no crec que vegi la situació de diferent manera que ho veu en caràcter general els ciutadans. La via pública està deixada, els equipaments estan superdeixats. Nosaltres ja vam formular una pregunta, per posar un exemple, perquè n'hi ha molts d'exemples, però vam posar una pregunta, vam fer una pregunta en aquest darrer ple sobre el camp. Ho dic entre cometes perquè després va haver la ironia de dir no, és que a Parets no existeix un camp set, no? De futbol set. Doncs pues bueno, no? Possiblement no n'hi ha un camp de futbol set com tal, no?
1: Com a mides, podíem
0: com
1: dir.
0: Com a mides, però home, vull dir...
1: Però és el camp alternatiu a aquell,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però és l'alternatiu a això i és el que els nens i les nenes que juguen al camp doncs ho tenen com tal, no? I per tant, bueno, la resposta va ser que no me consta que n'hi hagi un cap set a Parets. Bueno, és igual, digue-li el nom que vulgui, però això està fatal. Vull dir, això no està en condicions perquè els nens puguin jugar doncs, en aquest espai. I, bueno, pues com això, moltíssimes altres instal·lacions deixades, que no tenen el manteniment adequat, que no estan donant l'excel·lència de servei que tindria que donar un municipi com el nostre, perquè bueno, hi ha gent que fins i tot en els equipaments paguen quotes, no? I per tant aquestes quotes han de tenir una repercussió en un servei d'excel·lència que no té. En fi, que els equipaments fatal i la via pública pitjor. La via pública li falta, doncs, ja no li falta la intervenció immediata de no, és que passen les màquines netejant, és que no és això. És que n'hi ha molts incidents a la via pública, n'hi ha moltes alteracions a la via pública que no s'han previst. Vull dir que n'hi ha arbres que aixequen les voreres, n'hi ha voreres aixecades, n'hi ha bordillos trencats, fanals trencats que porten anys sense renovar-se. És a dir, la via pública, que és el que més veu la gent, està fatal. Està fatal. I diguin el que vulguin, facin el que facin. Si no, si, òbviament, si no tenen un projecte, toquen la via pública de puntetes només, no? Van fent el dia a dia perquè es vegi, perquè si algun veí es queixa, donen, intervenen allà, si és que volen o poden. Però si no s'intervenen amb la via pública, no? La via pública necessita una intervenció molt potent.
1: Via pública, manteniment... Un altre dels temes que també es parla, ja a nivell general, però també a nivell de Parets, l'habitatge.
0: Ui, aquest és un tema molt important. L'habitatge és una de les, diguéssim, assignatures que aquest ajuntament té pendent. I jo vull dir, perquè jo he portat doncs, aquest negociat, aquesta regidoria durant 2 anys, que s'han fet coses... S'han posat les bases perquè l'habitatge aquí pugui... L'habitatge assequible, l'habitatge social, l'habitatge de VPO pugui ser una realitat. El que passa és que, bueno, això ara per ara, doncs, com tot, com el que explicava abans, ho veiem doncs, que no avança, que està bloquejat, que no n'hi ha... no n'hi ha resposta, que no n'hi ha ningú tipus de reacció, i per tant veiem que no ho veiem amb perspectiva, perquè no sabem encara què és el que aquesta gent, perquè tampoc ho expliquen, aquesta gent, me refereixo al govern de Tres, tenen al cap, no? Però d'habitatges, òbviament, aquí n'hi ha coses a fer. Per exemple, desenvolupar l'espai del Plàtan, que ho va comprar la institució pública de l'Incasòl per poder fer justament habitatge protegit. Per tant, aquí n'hi ha una manca d'habitatge, sí o no? Sí, doncs el Plàtan ha de poder desenvolupar-se. Hi ha de poder haver doncs, una gestió davant de la Generalitat, davant de l'Incasòl, perquè això, d'una manera o d'una altra, es pugui desenvolupar i puguem posar a l'oferta pública habitatges assequibles en règim de lloguer, a través de fundacions, a través d'entitats que es dediquen justament a fer això. Ara per ara només tenim allò que té una miqueta de llum, aquells 58 habitatges que estaven contemplats a l'espai central, que estaven pendents de l'assignatura d'un conveni amb una fundació, i és el que volem saber, perquè no sabem a quin nivell està. L'altre dia sembla ser que es van dir que la propera sessió plenària pues, aniria el conveni amb la fundació. Doncs benvingut sigui aquest conveni i que sigui el més ràpid possible, perquè a l'espai central li queda ja molt poc per poder-se acabar i poder-se d'alguna manera lliurar com tal, no? Com a espai públic i com a espai de l'Ajuntament. N'hi ha més qüestions amb el tema de l'habitatge. Jo penso que s'ha de pensar doncs, en quina mena de conveni podem fer amb els privats. Sàpiga, doncs, els que ens escolten, que l'UBPO, n'hi ha dues classes d'UBPO, aquell que impulsa doncs, l'administració pública i aquell que per llei, que és el 40%, avui per avui, no sé si és menys o menys, però jo penso que és el 40%, aquell que està obligat per llei al promotor privat. Doncs, bueno, aquell que està obligat per llei al promotor privat, que és un 40% sempre de diguéssim, de lo que el plan d'aquell moment pugui permetre, el que cal fer són polítiques amb aquests promotors. Cal gestionar i conveniar doncs, amb aquests promotors acords perquè aquest habitatge de VPO tingui un format possiblement diferent al que habitualment, que és el més fàcil, són els promotors. I, bueno, que és el VPO, doncs estan taxats els preus, els venc per al preu tassat i prou, jo penso que no, que aquí cal doncs, molestar-los una miqueta més, d'arribar a fer convenis, arribar doncs, a poder a subscriure amb altres entitats i fundacions, si no són les mateixes, que aquests habitatges puguin, doncs, d'alguna manera, col·locar-se al mercat del lloguer, val? A lloguer social, perquè pugui ser gestionat i al final no deixarà de ser UBPO, però amb un format que la gent pugui, doncs, d'alguna manera, arribar-hi millor, que pugui doncs, accedir de millor manera que no, perquè és que fins i tot l'UBPO, els preus que s'han posat i perquè la llei doncs, ha posat uns condicionants molt determinats, l'UBPO està també pels núvols, per determinar sous i per determinar les famílies. No? O sigui, per tant, si la solució és el lloguer social, el lloguer assequible, això és el que hauria de poder fer una administració com la nostra a través de convenis sobre aquests habitatges que els promotors privats tenen l'obligació de fer per llei.
1: I és que el tema de l'habitatge està a l'ordre del dia, eh? Ara ho hem vist amb aquella senyora de Mari Carmen, n'hi ha moltes a tot arreu. I la gent jove trobar una habitació, eh? No un lloguer, una habitació, els hi costa una borrada.
0: Sí, jo crec que ja més enllà del que pugui fer la nostra administració local, jo penso que l'habitatge ha de poder regular-se, encara més, n'hi ha regulacions. El que passa és que sí, també cal dir doncs, que els intents de regulació que ha hagut el govern espanyol per regular aquest tema, tots sabem, si no ho sabem tots, jo penso que s'ha d'insistir molt en que la competència d'habitatge la tenen les autonomies, la tenen les comunitats autònomes. I, per tant, també s'ha de dir que aquelles comunitats governades per el Partit Popular i Vox, no?, s'han passat pel forro doncs, aquestes legislacions insuficients, eh? encara s'han passat pel forro l'aplicació d'aquesta llei, d'aquestes mesures per poder doncs, evitar qüestions com aquestes. Després, tots sabem també que han hagut intentos, no? L'últim decret que va intentar passar el govern, tant el PP com Junts, com Vox, van votar en contra, i això també la gent ho ha de saber, que aquestes coses passen, i que ara possiblement hi ha molta gent que és votant del Partit Popular o de Junts i està veient aquestes imatges i està dient, hòstia, això no és just, quina pena, no sé què, sàpiga que aquest partit, que en un moment determinat el representa al Congrés, va votar en contra. I això també, doncs, jo crec que s'ha de cridar una mica la consciència de tots plegats per saber una mica què d'important és a vegades a qui li donem la confiança perquè governi o a qui la traiem.
1: Lucio Gat, representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Parets del Vallès, entrevistes trimestrals. Com sempre, moltes gràcies. Ens retrobem amb vostè o amb qui sigui del Partit dels Socialistes en la propera entrevista d'aquí 3 mesos.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer venir a Rap 107, com sempre, i doncs, el PSC, a través de la meva persona o qualsevol altre dels meus companys que t'oferien també perfectament, la nostra candidata, per exemple, que és l'Ojala Valdivia,
1: sí.
0: Doncs vindrem totes les vegades que ens crideu.
1: Moltes gràcies.
2: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a Rap 107 FM.
3: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de Rap 107, corresponent aquest dijous, aquest 1 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui parlarem al nostre informatiu d'un dels punts aprovats, en aquest cas per unanimitat, a la darrera sessió plenària del passat dijous, just fa una setmana, el 24 de setembre, i que fa referència a l'ordenança de protecció i tinença d'animals. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars. També us avancem.
2: Aquest és el sumari de l'informatiu.
3: Seguim amb les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre. Hi vam poder escoltar l'entrevista amb la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, que Sandra García. Avui farem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista. Aquest pròxim cap de setmana, el grup Enganxades al Ganxet té una cita amb tothom que s'hi vulgui afegir per començar a treballar en la proposta de decoració de cara a les festes de Nadal. I us avancem que la colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festassa, la festa de la cervesa, pel 10 d'octubre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà cap a Singapur per parlar de 227 blocs de formigó que estan tirant al mar per construir un enorme mur. En sabrem els motius. Serà la curiositat, l'apunt del dia, a la part final de l'informatiu d'avui, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de Rap 107, Rosa Díaz. Comencem.
2: Rap 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
3: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari, amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situacions d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat, vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
4: I doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
3: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
5: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
3: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
6: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
3: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
7: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport en aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació doncs, d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
3: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
8: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir l'ús d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
3: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals, una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
2: RAP 107. Serveis informatius.
3: Dins les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets aquest mes de setembre, aquest passat dimecres, en vam parlar amb la regidora portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, i com sempre fem després de l'entrevista, el nostre informatiu, un petit resum dels 20 minuts de conversa, i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. Ella començava parlant del punt del ple del passat dijous, 24 de setembre, que no va aprovar el punt que feia referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana i Parets per la República, Junts per Catalunya, i les dues abstencions de Sumem Esquerres a Parets.
9: El compte general no es va aprovar. Nosaltres, evidentment, no podíem votar en contra d'uns comptes que nosaltres formàvem part de l'equip de govern durant tot l'any 2025, no? Per tant, home, doncs una mica per coherència, doncs havíem d'almenys abstenir-nos, no? En aquest sentit. L'abstenció, doncs, ve una mica també, doncs, provocada perquè sí que realment que un cop coneguda la liquidació, perquè evidentment, encara que formessin part de l'equip de govern, no obstant això, gestionem, evidentment, les nostres àrees i portaven els comptes, doncs, molt al dia, però d'altra banda, clar, a la resta de l'equip de govern, doncs, bueno, aquesta informació, doncs sí que és veritat que fins que tu no veus la liquidació general, doncs tampoc pots avaluar ben bé, que nosaltres ja intentàvem fer, doncs, pressió i força, doncs, cap a la regidoria, sobretot cap a equipaments, perquè sí que en l'àmbit educatiu, doncs, a mi m'afectava més directament en tant en quant jo portava la regidoria d'educació durant tants anys, i és evident, doncs, que hi havia aquesta manca, no, d'inversió a les escoles, i sí que és un tema, doncs, que es tractava molt sovint amb les direccions de les escoles, i per tant, doncs, sí que s'intentava que es fessin més inversions en l'àmbit de les escoles, i evidentment, doncs, d'altra banda, doncs, el tema d'inversió sobretot cap a la via pública, no? Que això jo crec que no cal ni esmenar-ho, perquè, doncs, tothom ho veu, no? I projectes que tenien pactats, no? amb entre tot l'equip de govern.
3: Cassandra García parlava del cas a Mari Carmen per fer referència a la situació actual de l'habitatge en general i l'habitatge social en concret. Va sortir el tema també de l'espai central.
9: Jo crec que Mari Carmen, doncs, és un d'aquells cas molt escandalosos, no? que sí que posen a sobre la taula que hi ha un problema real amb l'habitatge, que li pot tocar a qualsevol, a totes les edats, i que, per tant, s'ha de fer quelcom, no? Perquè no és només que li afecti als joves, que no poden marxar de casa, que també, ostres, doncs alguna cosa està passant, no? I, per tant, sí que s'hauran de posar les mesures necessàries, doncs, per intentar, bueno, aturar, no?, aquests preus i que la gent, doncs, tingui dret, doncs, a l'habitatge, a la vivenda, i sembla que estem de cop una altra vegada, no?, el 2012, 2015, i és fort, no?, sembla que no hem après. Jo dic, home, no sé si ha de venir una altra crisi, que no hem après res dels anys... No, sembla que no, no? Que és curiós, aquí a Parets del Vallès, no?, que al final és el que nosaltres ens ocupa, tenim, la competència. Bueno, competència en habitatge tampoc, no?, però no tenim competències en moltes coses, sempre ho hem dit, i al final els ajuntaments som la primera pedra on el ciutadà, doncs, ve a picar-te perquè l'ajudis, perquè al final el ciutadà busca ajuda, i l'ajuda més directa la té en el seu ajuntament. Per tant, nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, doncs, evidentment, seguim molt de prop el tema dels 58 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a l'espai central. De fet, vam fer una pregunta en el darrer ple. L'últim que vam saber era que es tramitarien a través d'una fundació, perquè considerem que si ara mateix l'Incasòl, doncs, no té recursos humans, diguéssim, per tirar endavant tots els projectes que ha de desenvolupar arreu del territori, doncs ja està bé que ho facin fundacions. No, en aquest sentit, mentre tot sigui transparent, no tenim cap problema. Lo important és que es facin aquests habitatges.
3: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets parlava de donar solució als pisos de la Sareb que hi ha a Parets i de l'espai del Plat en terrenys comprats per l'Incasòl.
9: també nosaltres insistim molt en els habitatges que hi ha davant de la benzinera, no? Aquell, tot aquell bloc de pisos, que com tothom sap, doncs, són de la Sareb i que doncs, hem de mirar i hem d'intentar trobar la manera de veure si això doncs, ho pot assumir la Generalitat. No cal ni que us assumeixi l'Ajuntament, la Generalitat, i a través d'aquí doncs, veure si, si es pot fer doncs, també algun tipus de lloguer social, lloguer assequible, i d'altra banda, doncs, nosaltres també posem a sobre la taula el tema del plàtan, que sembla que ja no es parla d'aquest tema, i va ser un tema de moltíssima tensió dins del nostre municipi que va ocupar doncs, l'agenda política i social del nostre poble durant molts mesos, i ja no es parla d'això. El plàtan el va acabar comprant l'Incasol, que no entraré ni en les maneres ni en les formes, perquè segurament doncs, tampoc tinc tota la informació. Però ara mateix el que sabem és que aquell terreny és de l'Incasol, que desenvolupi allà els habitatges. Hi ha un projecte que desenvolupi els habitatges protegits. Allò ho va comprar l'Incasol. Bueno, allò va ser com va ser. I, per tant, ara, doncs, bueno, aquells terrenys són de l'Incasol. Vinga, que construeixin. Ja sabem que a vegades hi ha interessos i ara no interessa parlar d'aquest tema. Posem-ho a sobre la taula, perquè a mi sí que m'interessa parlar d'habitatge. I allò és un terreny de l'Incasol, doncs que construeixin habitatges.
10: Per acabar, Cassandra García parlava de la manca de manteniment que viu Parets i de la tala indiscriminada que està patint d'arbres al municipi, especialment a la zona de l'Eixample.
9: Jo crec que és una evidència, no? No podem dir pas al contrari. Nosaltres hem posat moltíssimes instàncies en el sentit aquest de peticions i la veritat que la manca de manteniment no s'entén com sent un ajuntament amb el pressupost que té, que en aquest ajuntament hi ha diners, gràcies en part, evidentment, de tots els residents de Parets, no? Amb els impostos, però també gràcies al gran teixit industrial que tenim. No ens podem oblidar de les empreses, que a vegades se'ns passa, no? I és molt important parlar de les empreses, parlar del gran teixit industrial que tenim en el nostre municipi i que gràcies a això també ens permet doncs, tenir un pressupost bastant bo. I, per tant, no s'entén doncs, a vegades la falta de manteniment que es veu. No? O hi ha una manca de control dels contractes en aquest sentit, o els diners, al final, que ja destines en el pressupost aquestes inversions de via pública i el manteniment del verd, de via urbà. Home, això s'ha d'acabar. I un altre tema és la quantitat d'arbres que estem veient tallar sense cap sentit durant els darrers mesos. Nosaltres no estem a govern, no tenim aquesta informació. Hem posat a instàncies, no se'ns contesten. Però ens preocupa bastant, bastant. Nosaltres portàvem la regidoria a Medi Ambient i sabem que els arbres, si estan sans, no es poden tallar. I, per tant, sota quins criteris s'estan tallant tots aquests arbres que estem veient en els últims, en els darrers mesos, no? Perquè l'Eixample és una barbaritat. O sigui que, bueno, veurem a veure, no?, en aquest sentit, què diu el govern actual. Govern que està totalment en precari. La veritat que és que, clar, sembla que les coses funcionen perquè, bueno, tenim tècnics meravellosos a la casa, però és evident que la situació d'en precari que tenim no s'hauria d'admetre. Una miqueta de reflexió, una miqueta de responsabilitat. Quan algú perd la confiança de tants regidors, ostres, això s'ha de reflexionar i un no es pot quedar en el poder simplement per continuar en el poder, perquè és evident que el poble està paralitzat.
10: Les entrevistes trimestrals seguiran aquest en dijous, 1 d'octubre, amb l'entrevista al portaveu del PSC, en Lucio Gat. El pròxim dilluns tornarem, farem una pausa divendres i dilluns tornarem i serà el torn d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana amb Jordi Seguer i la darrera de les entrevistes serà el dimarts dia 6 d'octubre amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Entrevistes que es fan a 8:15 del vespre, amb redifusió al mateix dia a les 12 de la mitjanit i les podeu tornar a escoltar un cop realitzades a través del nostre web www.rap107.fm.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
10: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou objectiu, un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins el seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes en ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances amb energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per Nadal. La primera trobada alerta serà aquest pròxim dissabte, 3 d'octubre, a la sala del ganxet que està situada al Casal de Canoms. Conviden a tothom a partir de les 10 del matí que faran la presentació de propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte i cap a les 11 ja començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava aquesta trobada del cap de setmana.
11: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
10: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple durant la darrera festa major d'estiu al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que convidessin a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al ganxet a convidar veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant en els muntatges. La trobada per començar a treballar aquest projecte de Nadal serà aquest dissabte 3 d'octubre, obert a tothom, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
10: La colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festa pel pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al parc davant de la seva seu de la Morada, la seu de la colla. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm amb un escalabirres, música i, com no, frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs, la Marga Álvarez, i ella ens donava més detalls. Aquesta festa que és oberta a tothom.
12: Els Manyacs no parem, hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig de l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella Damm i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella Damm, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
10: La colla castellera dels Manyacs de Parets celebrarà el mes de novembre el seu 11 aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música. En breu ja anirem coneixent més detalls. De moment, el mes imminent, dissabte 10 d'octubre, Festa de la Cervesa, oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant de la seva seu, la Morada, al Parc del Cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
2: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
10: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Anem a Vilanova, perquè aquest municipi, Vilanova del Vallès, cancel·la totes les fires fins a arribar a finals d'any per reduir la seva despesa econòmica. Des d'ara i fins a finals d'any, el nou equip de govern de Vilanova del Vallès ha pres la decisió de cancel·lar totes les fires que hi havia previstes, a excepció de les de Nadal. En total, en són tres, entre les quals una de gastronòmica i el Festival del Motor previst pel 17 i 18 d'octubre. Aquesta, segons explica el regidor d'Economia d'aquest consistori, és una mesura per reduir la despesa de l'Ajuntament, de la mateixa manera que ho és la revisió d'hores extra que es començarà a fer al consistori. En l'audiència pública que es va fer el passat 3 de setembre al Centre Cultural de Vilanova, el govern donava a conèixer que el deute actual és de 4,26 milions d'euros i un romanent negatiu de tresoreria de prop de 2 milions d'euros. A mitjans de juliol s'anunciava que l'anterior govern no havia presentat la liquidació de l'any 2025 a la Generalitat i que, per aquest motiu, quedaven suspesos els pagaments de les subvencions. Un cop aprovada la liquidació del 2025, han convocat a la Comissió Especial de Comptes per poder-la revisar amb tots els grups municipals. Aquesta liquidació s'exposarà al públic i s'enviarà a altres organismes oficials perquè la fiscalitzin. L'equip de govern de Vilanova del Vallès vol fer una revisió profunda de l'estat de la comptabilitat de l'Ajuntament. Per això, encarreguen una auditoria que consideren necessària malgrat la intervenció a la Diputació de Barcelona i del Departament d'Economia i Finances, que han fet la liquidació i han auditat aquests números. Des del govern municipal treballen per redactar un pla de sanejament del consistori per poder-lo presentar a la Generalitat amb l'objectiu que els concedeixin un préstec de 10 anys de prop de 2 milions d'euros amb la prioritat de poder pagar als proveïdors. El nou equip de govern, després de la moció de censura, va fer públic que l'Ajuntament té pendents per pagar 3 milions d'euros en factures dels anys 2025 i 2026. I de Vilanova del Vallès ens anem a parlar de Mollet. Aquest municipi crea una taula per impulsar i dinamitzar la formació professional. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional per tal de reforçar la connexió entre els agents del sistema educatiu, el teixit empresarial i els agents socials del municipi. Amb aquest nou espai, segons ha explicat l'Ajuntament, es busca avançar cap a una oferta formativa més ajustada a les necessitats del territori i als reptes del mercat laboral. La primera reunió de la taula va comptar amb la participació de representants de centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions vinculades als àmbits de formació i ocupació. Entre les principals accions que es van abordar i que es van arribar a un acord, hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres i empreses que facilitarà l'organització de visites a companyies, jornades de portes obertes i altres activitats que permetin acostar l'alumnat al món laboral. La taula també va acordar organitzar durant el darrer trimestre d'aquest any dos fòrums sectorials. El primer se centrarà en els àmbits de la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon abordarà les necessitats i oportunitats del sector sociosanitari. Aquests espais serviran per aprofundir amb la col·laboració entre diferents actors.
13: El temps a RAC 107 FM.
14: Hola, què tal? Màxim seguiment meteorològic ja a aquestes hores de la jornada i és que es presenta una tarda complicada a bona part de Catalunya amb ruixats que veurem sobretot al Pirineu, Prepirineu, especial atenció al Solsonès, al Berguedà, perquè aquí els ruixats podran descargar amb molta intensitat. A la resta de la Catalunya central també tindrem ruixats, però sobretot el gruix més destacat el tindrem al sud del país, uns ruixats que s'iniciaran també, com diem, a la tarda i que duraran ben bé fins demà divendres. Compte a comarques com la Terra Alta, Baix Ebre i sobretot el Montsià, on els models ens indiquen que podrien acumular al voltant dels 250 litres per metre quadrat. També a la zona de l'Alt Camp i del Tarragonès les acumulacions ens marquen que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Per tant, si us heu de desplaçar cap al sud, molta, molta precaució. Aquí a Parets del Vallès, al llarg de la tarda, podrem tenir ruixats que aniran circulant pròpiament amb unes quantitats molt més inferiors. Tot plegat amb unes temperatures que recularan ja amb un ambient que que a poc a poc serà més de tardor. Ahir vam fer una màxima de 26 graus, doncs bé, avui quedaran una miqueta per sota, amb una mínima que ha estat pràcticament tropical aquí al poble, amb uns 19,9 graus. Aquesta propera nit i matinada, pendents encara del sud del país, perquè aquests ruixats continuaran persistint, acumulant molts i molts litres, i demà divendres sí que es mantindrem aquesta inestabilitat al sud, i a la tarda els ruixats apareixeran també a la zona del Pirineu més occidental. Aquí es presenta un divendres amb un cel molt més variable, molt més tranquil, i amb aquestes temperatures diurnes que oscil·laran entre els 22 a 24 graus. I de cara al cap de setmana tindrem inestabilitat. Si no és aquí Parets del Vallès, seran altres punts de Catalunya. Sí que és cert que dissabte quedaríem més restringits, sobretot a la zona del Pirineu, Prepirineu i a les darreres hores a comarques gironines, tenint un dissabte aquí al poble amb un cel molt més variable. Diumenge sí que es presenta una jornada molt més inestable, amb ruixats que podrien ser generals, sobretot a la segona meitat de la jornada, i amb aquestes temperatures que es mantindran molt normals per l'època de l'any. Així doncs, deixeu-nos recordar molta precaució a les immediates hores si us heu de desplaçar al sud, perquè les acumulacions de precipitacions podrien provocar danys. Ojalà que ens equivoquem, però repetim, molta, molta precaució. Ho anirem seguint aquí a Rap107 i a Twitter a Mete Parets. Que vagi molt bé.
13: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap107 FM. Notícies.
3: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta de viatge cap a Singapur. Parlem de que estan tirant 227 blocs de formigó a la mar per a construir un enorme mur, el port automatitzat més gran del món. Singapur, malgrat la seva reduïda grandària, està duent a terme un dels projectes portuaris més ambiciosos de tot el món per a transformar per complir el seu port de Tuas. Una vegada finalitzat, ocuparà una superfície de 13.370 metres quadrats, una extensió comparable a més de 3.000 camps de futbol. El nou port, situat a la costa oest del país, albergarà 66 molls que sumaran una longitud total de 26 quilòmetres, preparats per a rebre els majors vaixells portacontenidors. D'acord amb l'Autoritat Marítima i Portuària de Singapur, està previst que aquest projecte es completi l'any 2040 i que abasti una capacitat anual de 65 milions de TEU, que es diu que és la unitat equivalent a un contenidor estàndard de 20 peus. Aquesta xifra suposarà gairebé el doble del volum gestionat en el 2021, quan la xifra va pujar als 37,5 milions de TEU. Actualment, el projecte es troba en la seva segona fase de construcció, en la qual s'està aixecant un moll de 8,6 quilòmetres de longitud mitjançant aquests 227 blocs de formigó al que ens referíem al principi. A l'interior del port, pràcticament tot estarà automatitzat. L'autoritat portuària contempla instal·lar grues de pati capaços d'operar de manera autònoma, vehicles sense conductors i grues de vaixell a terra controlades a distància, coordinades des d'un centre de control com si formessin part d'un únic sistema. Aquesta infraestructura convertirà a Tuas en un autèntic laboratori de proves per a l'automatització i la digitalització de PSA, l'operador del port, que pretén aplicar posteriorment els coneixements adquirits en les seves instal·lacions de tot el món. Quan estigui plenament operatiu, el complex podrà gestionar fins a 65 milions de contenidors a l'any. Les obres d'aquest port es desenvolupen per diferents fases. La primera etapa, inaugurada oficialment al setembre del 2022, contempla 21 molls d'aigües profundes i està dissenyada per aconseguir una capacitat pròxima als 20 milions de TEU anuals quan estigui plenament operativa el pròxim 2027. PSA ja està treballant en noves zones de terreny guanyat a la mar per a continuar ampliant el complex, mentre que algunes de les terminals portuàries històriques de Singapur es preparen per a traslladar progressivament les seves operacions a Tuas. Així mateix han presentat un centre logístic amb una inversió de més de 600 milions de dòlars, que estarà estretament vinculat al funcionament del port. Durant la inauguració, el primer ministre va destacar la importància estratègica de la nova infraestructura i va assegurar que serà la porta de Singapur al món. Una vegada finalitzat, el complex ocuparà unes 1.337 hectàrees, una superfície equivalent, com us dèiem, a més de 3.000 camps de futbol. Les seves 66 hectàrees es distribuiran al llarg dels 26 quilòmetres de la costa dissenyats per acollir fins i tot els vaixells més grans portacontenidors que hi ha al món. La part més impressionant d'aquesta infraestructura encara està amagada sota l'aigua. Durant aquesta segona fase, Singapur està instal·lant aquests 227 enormes blocs de formigó, cadascun amb una altura similar a la d'un edifici de 10 plantes i un pes aproximat de 15.000 tones, que permetran crear un dic marítim de 9 quilòmetres. Aquestes gigantesques estructures es fabriquen directament en la zona de les obres i s'emplenen parcialment amb material de llast per a garantir la seva estabilitat una vegada col·locades sobre el fons marí. El seu objectiu és actuar com una barrera enfront de la mar i permetre la creació de terreny artificial protegit de l'onatge. Sobre aquesta nova superfície es construirà el moll de prop de 9 quilòmetres corresponent a la segona fase del projecte. L'Autoritat Marítima i Portuària de Singapur treballa al costat dels operadors portuaris per accelerar la incorporació de tecnologies digitals. Entre les seves iniciatives es troba el desenvolupament del sistema conegut com gestió del trànsit marítim de pròxima generació, dissenyat per a oferir informació precisa i en temps real sobre els moviments dels vaixells. En aquest port, a Tuas, s'utilitzaran grues de pati electrificades dissenyades per oferir una major flexibilitat i capacitat de maniobra, juntament amb vehicles guiats automàticament encarregats de traslladar els contenidors entre els molls i les zones d'emmagatzematge. Tot aquest sistema es podrà supervisar de manera remota des del centre de control del port de Tuas, amb l'objectiu d'aprofitar millor els recursos, augmentar la productivitat i afavorir la creació de llocs de treball de major qualificació.
13: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
3: I parlant d'aquest port Tuas a Singapur, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dijous 1 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
13: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: El filial del Club de Futbol Parets va perdre al camp de la Llagosta 2-1 en un partit en un camp complicat on els paretans es van veure sorpresos per l'equip de la Llagosta. Un Parets que va jugar amb Wender, Sebastián Malpica, Gorka Rivero, Joan Molina, Manel Anton Bordet, Samuel Casado, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, David García, Daniel Tejero, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Alejandro García, Enric Jalabert, Aleix Mogas, Gerard Boix i Iker Zambrano. Al final, com dèiem, 2-1 en un partit que dintre que va ser igualat, tot i que es va avançar el conjunt de la Llagosta amb 2 gols, Alan Terán i Antonio Alba, i al minut 68 Aleix Mogas va reduir diferències, però no n'hi va haver prou. D'aquest partit ens en parlava l'entrenador del filial del Club de Futbol Parets, en Raúl Pérez.
2: El partit era un camp complicat, el camp de la Llagosta, on sempre costa guanyar, un camp petit, on va molta afició seva, i perquè tenen molt bons jugadors. I, bueno, la primera part vam estar molt bé, fins al minut 30, que encaixem el primer gol. En el minut 2 i minut 3, en el minut 2 tenim un pal i al minut 3 tenim un 1 contra 1 només contra el porter. No fiquem cap d'aquestes dues i després això, fins al minut 30 estem bastant bé. Ells ens generen alguna acció aïllada amb desplaçaments llargs i poca cosa més.
1: Però tot i això arriben els gols de la Llagosta i van venir 2 de cop.
2: I al minut 30 una pressió alta que però després ens fica el seu central una passada per dins, que no tanquem bé aquests espais, ens guanyen l'esquena i ens fiquen l'1-0. I després, 10 minuts després, una acció per banda, saltem malament a la pressió i ens arriben per fora una possible falta que li fan al nostre jugador, i fica una passada enrere i ens fiquen el 2-0. Després, al minut 45, una jugada igual que en el primer gol, fem un penal, que el fallen, i ens anem al descans 2-0, i a la segona part fem canvis i de més, i la veritat que no ens arriben a porta. Estem jugant els 45 minuts quasi bé al seu camp, amb ocasions molt clares, i, bueno, fiquem un gol, però podríem haver ficat 2, inclús 3. Però no vam estar fins a cada porteria. I res, que serveixi per aprendre, que l'equip continuï creixent, però competint com els primers 30 minuts i sobretot com la segona part, els resultats arribaran segur.

0: de benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la Sala Cooperativa.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Toña Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121. Oïd
1: mortal és el grito sagrado. Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.